0: lo dice todo.
1: Panorama terrible, apocalíptico.
0: Persona que te logró...
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no?

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
2: You can't take my guilt away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
0: Senzillament som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7

0: 24 hores amb tu.
1: Simplement la millor música.
0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.

Lego. Lego. Lego.

0: Busquem-hi, triem els èxits de sempre.
1: Busquem-hi, triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: lo dice todo cuando llama.
1: Terrible apocalíptico.
0: Persona que logró.
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no coneguis el que passa a casa? Coneix l'actualitat més propera amb Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
3: És una us.

0: T'agrada el que escoltes? Recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7
1: FM.

0: lo dice todo. Panorama
1: terrible, apocalíptico.
0: Persona que logró...
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que...

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: Bon dia, són les 10. Palafolls recupera el servei d'atenció psicològica per dones. L'Ajuntament ha tornat a posar en marxa el servei d'atenció psicològica adreçat especialment a dones. Una prestació que es va crear originalment l'any 2012, però que va haver de ser suspesa per factors aliens al consistori. Després d'un període d'inactivitat, el servei s'ha reprès aquest 2026 i ja es troba plenament operatiu des del mes de maig. Per poder ser usuària d'aquest suport, el requisit indispensable és estar empadronada a Palafolls. Les dones interessades no poden accedir-hi directament, sinó que s'han d'adreçar a l'àrea de serveis socials des de l'Ajuntament. Un cop allà, se'l realitzarà una valoració prèvia. En aquesta entrevista es mirarà si la persona ja rep tractament per altres vies per tal d'evitar duplicitats i s'avaluarà el motiu de la demanda. Ho ha detallat Judit Puig, tècnica de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls.
1: La derivació es fa des de serveis socials, per tant, qualsevol dona que pensi que pot necessitar rebre un suport psicològic, doncs ha de dirigir-se a l'àrea de serveis socials. Llavors es realitza una valoració i una de les coses que es mira és si ja s'està rebent un servei psicològic per un altre servei, per una altra entitat, per no duplicar tractaments o el motiu perquè fa derivació o el motiu de la necessitat de rebre servei psicològic, i simplement llavors l'equip de serveis socials fa una valoració i fa la derivació al servei.
0: Puig també ha destacat la importància de la recuperació d'aquest servei, que ja compta amb 10 dones participants.
1: Que fa des de serveis socials és aquesta primera valoració, veure si és un dels casos que encaixa amb el servei, i per tant llavors es pot fer la derivació, no? En aquests moments el servei psicològic ja hi ha en aquests moments està tenint unes 10 dones i per tant són 10 dones que s'han proposat i s'han derivat des de l'àrea de serveis socials prèvia a la demanda i el vistiplau de la persona atesa.
0: Aquest servei està dissenyat per atendre dones que estiguin passant per processos de dol, separacions, angoixa o qualsevol situació que els generi un malestar emocional. Tot i això, han remarcat que no és un servei especialitzat en violència de gènere. En casos de maltractaments, la funció del servei és fer una primera acollida i derivar la dona cap al recurs especialitzat corresponent, com el CIAT de Blanes. La represa d'aquest servei ha estat acompanyada d'una actualització de la normativa municipal que regula l'atenció psicològica. Fins ara, les normes només contemplaven el servei per infància i adolescència. Amb aquesta nova modificació s'ha incorporat formalment l'atenció a dones. Aquesta notícia la teniu ja disponible al nostre web i a les nostres xarxes socials. Com sempre, tornem d'aquí una hora amb més informació.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest dissabte, 1 d'agost, arriba la gran nit. Arriben els 80 Palafolls. La festa a l'aire lliure que esperes durant tot l'any ja és aquí. La plaça Popi de Palafolls es convertirà en una autèntica pista de ball. Prepara't per reviure els millors èxits de la teva vida. Amb els DJs Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero. Ampliem dècades. Un espectacular viatge musical des dels anys 70 fins als 2000, amb tots els grans himnes que han fet història. Animació, regals, sorpreses i molt més. Vine a celebrar amb nosaltres el 20è aniversari dels 80 Palafolls. Organitza Comissió de Reis de Palafolls i col·labora Ajuntament de Palafolls.
1: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: comida postre. Soy la voz del microprocesador de Nighting Industrial.
1: Me encanta que los planes salgan bien.
0: El caos no es un foso, es una escalera.
2: One man, one microphone. Please welcome
3: Mark Ferry.
4: Doncs mira, com cada dia a les 10 i 6 minuts. Avui és dimecres, és 29 de juliol, avui és Santa Marta. Per tant, a totes les que us dieu Marta, moltíssimes felicitats. En general, a tothom que es digui de qualsevol manera i que qualsevol altre dia hagi estat el seu sant, perquè mai diem els sants. Mira, avui és que m'hem recordat que 29 de juliol és Santa Marta, per tant, felicitats a les Martes, però si no et dius Marta i ja ha passat el teu sant, doncs també, felicitats, perquè segurament se'ns va passar. Aquí a Ràdio Palafolls ens agrada ser complidors, ser ferms, i per tant, escolta'm, si toca, toca. Moltes felicitats a tots, benvinguts al De Gorra amb Ràdio Palafolls. Doncs aquesta jornada avui, que és 29 de juliol. A la primera hora, previsió meteorològica amb en Quim Serra, termòmetres que van amunt, amunt, amunt, amunt, amunt, amunt, amunt, amunt, i passarem un cap de setmana horrible de calor. Bravo, clar que sí. I a la segona hora farem el repàs a tota l'activitat cultural que se'ls prepara aquí a Palafolls. També les poblacions veïnes amb molta música, molta música. Especialment la dels 80 aquí a Palafolls, aquest dissabte, la festa dels 80, 20è aniversari. Brrr. Ah, sí, clar, i també tindrem el premi de gorra d'avui. A mi m'agrada el premi de gorra. No fa gaire, el vaig a fer exactament el que regalem. No dic més. D'aquí res, un parell de cançons, de seguida ja us explico quin és el premi d'avui i què és el que heu de fer per aconseguir-lo. Tot això, com sempre, ho amanim amb la millor selecció musical, els èxits de tots els temps que compartim plegats a Ràdio Palafolls. Començarem amb Max Navarro. Des del Maresme, a l'esment com nosaltres, i la seva primera gran cançó, el seu primer gran èxit d'aquest 2026, que es diu Estrelles, i amb ell comencem Benvinguts.
5: Ràdio Palafolls.
6: 24 hores de bona música.
7: Ara per fi estem sols.

0: Hem començat amb Max Navarro i les seves estrelles. Avui, per cert, coneixerem coses sobre estrelles, sobre el cel, sobre el sol... Coses. Coses que segurament durant el dia d'avui sabrem. No puc dir res més. I després la gran Madonna, aquesta de l'any 90, es diu Vogue. Tot un clàssic, sens dubte, que també estava inclosa en una peli a la banda sonora original de I'm Breathless. Ai. Un quart i un minut d'onze.
1: Senzillament som així i ens agrada...

Cada dia, de dilluns a divendres, participa al Decorre i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a spas, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al Decorre de Ràdio Palafolls.

Ai, amics, amigues, amics, amigues, aquest matí de dimecres, el que tenim per vosaltres... És un premi de gorra espectacular perquè gaudiu de l'estiu sense gastar-vos ni un euro. A més, és en un lloc que s'està fresquet, que s'està còmode, que gaudeixes un parell d'horetes ben bones. Ja saps per on vaig, sí? Avui el nostre premi són dues entrades per anar als Ocine a Blanes. A gaudir qualsevol de les seves sessions. Tenen fins a 10 sales amb pel·lis d'estrena, la mar de bé, tot el que necessites. Tot el que vulguis veure ho tens als Ocine a Blanes. Pel·lis sempre d'ultimíssima novetat, de qualitat. És que tenen, vaja, totes les pel·lis que necessites, allà estan. Les pel·lis als Ocine a Blanes. I a més, si vas gratis, són dues entrades per anar qualsevol dia, eh? El dia que tu vulguis, l'hora que tu vulguis, pots anar a veure, no sé, l'Odissea, de Christopher Nolan, pots anar a veure Los Minions, Obsession, pots anar a veure, no sé, és que hi ha moltes, eh? Possession Infernal en Llames, Spider-Man, que aquesta s'estrena, si no m'equivoco, s'estrena avui, aquesta, Spider-Man. Pots anar a veure Toy Story 5. Que moltes pel·lis es fan avui dia aquí als Ocine Blanes, 3 de març, que és una comèdia, tot això pots veure amb les entrades que avui sortegem per tots vosaltres amb els Ocine Blanes. Ara bé. Heu de superar el gran repte de gorra. Dir-li repte em sembla fins i tot agosarat, perquè és molt senzill. Avui estem buscant, òbviament, una pel·lícula, el nom d'una pel·li, val? És una banda sonora, jo crec que és molt senzilla, no és difícil. És una nissaga, és una franquícia de pel·lis, ha fet 30.000 milions de pel·lis, o 30.000, almenys 7. 7 pel·lis de la mateixa saga. I la música era aquesta. Clar, així, a bo de pronto, dius, ni idea. Sí? Puc dir que és de risa. Això es pot dir, no? Que no és aventura. Ui, però potser és al principi és millor, no? Ara, això.

0: Sí, saps quina pel·li és o no? Ai, que us veig despistats avui, eh? No, no, és molt senzilleta, és molt senzilla. Molt senzilleta. Ara, clar, si dono pistes, malament, no? Dono pistes ara i després les deixo de dir. Vale, algun avantatge hem de tenir que ens escolten a primera hora. Va d'un servei d'emergències. Important. Cada poble té el seu. És com una escola. Una escola d'això, d'aquest servei d'emergència. Però molt loca, molt, molt, molt crazy. Ja està, no dic res més, que és que molt fàcil, eh? Quina pel·li, quina nissaga de pel·lis tenia aquesta musiqueta com a banda sonora original? McCallaghan, hi havia un que es deia McCallaghan. Ja m'ha vingut ara. McCallaghan. I un altre que feia sorolls amb la boca. Sí. Ja està, de pistes, però ja. Però perquè és molt fàcil. I dues entrades als cinemes o cines ho valen. Entens o no? 937614701 és el telèfon que heu de marcar per donar la resposta. 93661 4701, també per correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat, i els whatsapps els heu d'enviar al 607-64-65-66. Ja veig que van caient ja, eh? Ja van arribant els primers whatsapps. Jo crec que és senzill, però clar, així si no, eh? A veure, sí, veig que ho aneu dient bé, ja. Anem bé. 937614701, estiu@radiopalafolls.cat, whatsapps al 607-64-65-66.
1: Ràdio Palafolls,

0: Amistades peligrosas, me haces tanto bien. Y aquesta és el Girl Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper. M'hi hem arribat a 11:15 del matí. És moment de preguntar-li al nostre meteoròleg com va el tema de la meteo. Anem a conèixer com es presenta aquesta jornada. Avui dimecres, que ens hem llevat a Palafolls amb 21 graus de mínima. A aquesta hora els termòmetres ja s'enfilen per sobre dels 28 graus i mitja a Palafolls. Ben bé, i sembla que... i subiendo. Què tal, Quim Serra? Bon dia. No tenim el nostre... ui, què ha passat? No tenim el nostre company Quim Serra, què ha passat aquí? Va, intentem recuperar el nostre meteoròleg de referència en Quim Serra perquè ens informi sobre la previsió d'aquestes jornades. Anem a conèixer especialment pel avui i posem mirada també al cap de setmana, que sembla que és quan hi ha d'haver el pic més alt de les temperatures aquí a casa nostra. Va, ara sí, Quim Serra.
1: Hola, què tal? Bon dia. Ara. Jornada tranquil·la, novament, la que tindrem avui aquí a la comarca, amb unes temperatures que de mica en mica tornen a pujar. De fet, avui s'esperen màximes que podran arribar fàcilment cap als 33-34 graus a l'interior de la comarca i prop de la costa superarem ja els 30, després d'uns quants dies amb temperatures més raonables, amb una calor més moderada, doncs sembla que tornen a incrementar-se al llarg de les properes jornades. Potser divendres tinguem alguns núvols més i això farà que pugui baixar un la temperatura, però després, de cara al cap de setmana, tornarem a tenir calor intensa, sobretot diumenge, quan les temperatures pujaran de forma més clara. De moment, situació meteorològica que, com dèiem, ve marcada bàsicament per l'estabilitat i pel sol a tot el Maresme. Al llarg de tot el dia d'avui, aquest matí, amb vents fluixos que bufaran del sud-oest. Aquesta tarda també es mantindrà el vent de Garbí, puntualment lleugerament moderat als dos extrems de la costa de la comarca, tant a l'extrem del Maresme Sud com del Maresme Nord. Pel que fa a la situació marítima, predomini del marejol, amb mar de fons, això sí, i, com dèiem, temperatures més altes. Demà s'espera que es mantingui una situació semblant a la d'avui, amb temperatures que pujarien una miqueta més, ja podrien fregar els 35 cap a l'interior de la comarca, i pel que fa als vents, doncs, continuaran fluixos com a molt lleugerament moderats de Garbí a tota la costa maresmenca. La situació marítima, com avui, amb marejol i àrees de mar de fons, i en quant a l'estat del cel, doncs, tornem a tenir un ambient ben assolellat. Divendres, ja ho hem dit abans, augmentarà la nuvolositat, bàsicament seran núvols alts i mitjans que es farien més compactes a últimes hores de la tarda. No s'esperen precipitacions aquí a la costa, sí que hi hauria algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu, però que no arribarien aquí a la franja costanera, on continuarem amb unes temperatures que, malgrat baixant una mica, es mantindran realment força càlides. De cara al cap de setmana, tornem a recuperar temperatures de rigorós estiu, com hem dit, sobretot i molt especialment de cara al diumenge.
2: Èxits un rere l'altre.

0: Aquesta és la cançó més coneguda dels Un Papa. Una formació que, ja desapareguda, es van dissoldre l'any 96, que ens va deixar cançons com aquesta Cachimba i el Rostoll de Maria. Una cançó que vam sentir, per ser en directe, en el seu concert aquí a Palafolls, ja fa una pila d'anys dins del Palauet. Va sonar regolinxi, la veritat.
1: Oh, boy.

0: Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol. Moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Acs número 2.
1: Aquest dissabte, 1 d'agost, arriba la gran nit. Arriben els 80 Palafolls. La festa a l'aire lliure que esperes durant tot l'any ja és aquí. La plaça Popi de Palafolls es convertirà en una autèntica pista de ball. Prepara't per reviure els millors èxits de la teva vida. Amb els DJs Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero, ampliem dècades. Un espectacular viatge musical des dels anys 70 fins als 2000, amb tots els grans himnes que han fet història. Animació, regals, sorpreses i molt més. Vine a celebrar amb nosaltres el 20è aniversari dels 80 Palafolls.
2: Organitza Comissió de Reis de Palafolls i col·labora Ajuntament de Palafolls.

Aquest és el Deluxe dels Roxette, una cançó que estava inclosa dins l'àlbum mític d'aquesta formació. L'àlbum es deia Look Sharp, tot i que nosaltres estem escoltant la versió en directe, inclosa dins l'àlbum Outurance de l'any 1992. The Look, 7 minuts, ens plantem a les 11 del matí. Bé, ens venia molt de gust escoltar aquesta dels Dire Straits. Això és el Walk All Life, des de l'any 1995. Dire Straits.

0: Bon dia, són les 11. L'associació Fem Circ cobra les inscripcions pels nous tallers d'acrobàcia aèria. L'entitat local Fem Circ ho té tot a punt ja per iniciar el cinquè curs a Palafolls a partir de setembre. L'associació ha obert el període d'inscripcions pels tallers regulars de circ i acrobàcia aèria, una activitat que cada any guanya més participants, tant al nostre municipi com a localitats veïnes com Tordera, Blanes, Pineda o Malgrat. Entre les novetats d'aquest pròxim curs, destacar el canvi de dia. Les classes, que tradicionalment es feien dimecres, passen a impartir-se els dijous. A més, a causa de l'alt volum d'alumnes, s'ha decidit dividir el grup infantil en dos. Així, els adolescents faran les classes de 4 de la tarda a 6, els infants de 6 a 7 i els adults de matí de 12 a 2 del migdia i els de tarda de 7 a 9 del vespre. Ho ha detallat Júlia Penya, una de les membres de Fem Circ.
1: En aquest nou curs hem decidit canviar el dia de l'extraescolar. Normalment es feien els dimecres, aquest any ho mourem els dijous. I també, donat el volum que ja hi havia en el primer grup, que era el d'infants, hem decidit dividir-lo en dos grups. Llavors, aquest any, com a novetat, hi haurà un grup de 4, 5 i mitja enfocat a adolescents i l'altre grup serà de 5 i mitja a 7 i serà per infants. I després mantindrem el grup de tarda de 7 a 9 d'adults i el grup de matí de 12 a 2 també per adults.
0: Els tallers se centren en el treball amb teles, cèrcol aeri i corda. Penya destaca que l'activitat combina l'esport amb un fort component artístic i creatiu. Per molts adults, diu, les classes són fins i tot una forma de teràpia i superació personal.
1: Les disciplines que treballarem seran les teles, el cèrcol aeri i la corda. Llavors, normalment, les classes les mantindrem en una durada d'hora i mitja per als grups de més petits, 2 hores per als grups de les adultes, i normalment, com sempre, això es manté, hi ha una primera part que és escalfament, mobilitat articular, preparar el cos per pujar l'element. Després hi ha una altra part que consisteix en preparació física amb el mateix element, és a dir, preparació física a l'aire. I després ja es desenvolupa la tècnica específica de cada aeri, tant de les teles com, per exemple, llaços, caigudes, figures de base i el mateix en el cèrcol i la corda.
0: A més de la mostra de final de curs que es realitza habitualment a Can Vall, aquest pròxim curs l'entitat té l'objectiu de poder oferir més actuacions i espectacles a l'aire lliure en espais escènics del poble. Pel que fa a les inscripcions, l'activitat és oberta sense necessitat de tenir experiència prèvia en importar l'edat, el cost o el nivell. Les persones interessades poden demanar fins i tot una classe de prova per resoldre dubtes. Per més informació o formalitzar la inscripció, cal contactar amb l'associació a través del telèfon 662 42 57 17. De moment això és tot. Aquesta notícia ja la podeu recuperar al nostre web i molt pròximament a les nostres xarxes socials. Com sempre, tornem a les 12 amb més notícies.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
2: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
3: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.

0: Comencem començant forts aquesta segona hora del nostre programa perquè ho hem fet amb la nova proposta de John Martin, de Third Party, i el capdavant David Guetta del seu Human. El Human és l'èxit d'aquest 2026, és la seva proposta almenys, a poques setmanes que ha sortit al mercat aquesta cançó, amb la que han començat la segona hora del nostre programa per continuar amb aquest Flying dels The Basker Band. Aquesta és del 96, 30 anys només, aquest Flying, amb el que anem fent camí en aquesta segona hora del nostre programa. Si t'acabes d'incorporar, benvinguts. Això és Ràdio Palafolls, això és el de Gorra, un any més acompanyant-te amb la millor selecció musical i els premis. Una cançó més i anem a recuperar quin és el repte de Gorra d'aquest matí de dimecres.
1: Ràdio Palafolls.

0: ja és estiu. Estic pelada i aquest any passo de marxar fora. Em quedo a Palafolls i penso passar un estiu de gorra, sense gastar-me ni un euro. Segur que em toquen sopars, activitats nàutiques, entrades al cine, a parcs aquàtics... Un estiu regalat. Posa la ràdio, que ja comença el de gorra en Ràdio Palafolls.
1: No és que comenci el de gorra, és que ja fa una estona que ha començat el de gorra. De fet, anem a recordar la segona vegada quin és el repte i el premi. Enamorat. Comencem pel premi. Avui tenim per vosaltres dues entrades per anar als cinemes o cine a Blanes, a veure qualsevol de les pel·lis que ja s'hi projecten, l'Odissea, els Minions, Obsession, també teniu la de Posición Infernal en Llamas, Spider-Man, que s'estrena justament aquesta setmana, també tenim Toy Story 5, crec que és, 3 de Mas, Baiana, és que tenim totes les pel·lis del moment, totes les que s'han de veure estan als o cine a Blanes.

0: Normalment, quan regalem entrades per anar als Osirius, proposem esbrinar, endevinar, recordar pel·lícules. Com? Doncs a través de la seva banda sonora original. Recordes com es deien aquestes pel·lis? McCallaghan. Era com el líder de la manada, saps? A la primera hora em donen més pistes. Jo crec que és molt senzill, perquè tothom que m'ha escrit m'ho ha dit bé. Per tant, escolta'm, jo no dic una més. Només diem que és una saga de pel·lícules que van començar als 80, que se n'han fet com tropocientes, crec que 7, l'última als anys 90, vull dir que tenen una edat també, eh? Sí, a més han tingut pel·lis també animades, o sigui que, pff, todo. Què? Bueno, ara comença aquest troncs de banda sonora que no creix ningú, es torna a posar. Això sí, veus? Recordes com es deia aquesta saga, aquesta família de pel·lícules? Doncs vinga, ja pots participar al de gorra d'avui i intentar aconseguir aquestes dues entrades per anar al Zoo Cine. Només cal que truquis al telèfon de la ràdio 937614701 93-761-4701 o que ens escriguis a través de WhatsApp al 607-64-65-66 o si t'és més còmode per correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Tant si ho fas per correu com si ho fas per WhatsApp, nom, cognom, resposta i telèfon. Bàsic, això, eh? Sempre, en tot cas. Després ens podeu preguntar com ens va el dia, què és el que tenim per dinar, si hem esmorzat, això sí, també, val, perfecte, perfecte. Però per participar, nom, cognom, telèfon i la resposta, val? Avui de premi aquestes dues entrades per anar als Ocine.
1: Temporada. 24 hores de bona música.

Sempre ens ve de gust escoltar cançons com el Mediterrani de Serrat i més si es va acompanyar de Víctor Manuel i Anna Belén, entre d'altres, amb aquesta esplèndida versió de Mediterrani. I aquest és el Solid as a Rock, dur com una pedra, de Ashford and Simpson, aquesta de l'any 1984. Una més, abans de No t'ho perdis, el repàs a l'actualitat cultural de Palafolls i comarca. I no és una cançó qualsevol, és el Dancing in the Moonlight.

0: No t'ho perdis.
1: Som-hi amb el No t'ho perdis d'aquest dimecres. Avui ja és 29 de juliol, hem finiquitat ja les festes de Blanes, però ha de venir la gran festa de Palafolls, que és aquesta festa dels 80. A partir de les 10 a la plaça de Popi, aquest dissabte, aquest, primer d'agost, la gran festa dels 80, amb 3 DJs, amb Manel DJ, amb Mario Otero i amb Santi Pacheco, tots tres dalt de l'escenari per repassar, doncs, no només la música de la dècada dels 80, dels 70 i dels 90, sinó, a més, tota la cultura d'aquelles èpoques. Dissabte, a partir de les 10 a la plaça de Popi, no us ho podeu perdre, com cada any, i ja en van 20.
0: No t'ho perdis.
1: Anem cap a Blanes perquè durant tot l'estiu hi ha activitat gratuïta de teatre per a infants i joves d'entre 10 i 14 anys. Us podeu inscriure a través del web municipal i, a més, doncs, hi poden ser tots els dilluns i dimecres de 12:45 al matí fins a 12:45 pels infants i els joves, doncs els dimarts i els dijous també a la mateixa hora, de 12:11 a 12:01 fins al 30 de juliol. Es fa el Teatre de la Costa Brava Sud, per tant, a la població de Blanes, al carrer Ample.
0: No t'ho perdis.
1: A Blanes només recordar que ara que ja han acabat les festes, a partir ja de la setmana que ve torna al cinema als barris, en aquest cas el dia 4 d'agost a la Biblioteca Roberto Bolaño, a la zona dels Pins, hi haurà Com ensinistrar un drac. Després de l'aturada de Festa Major es recupera aquesta activitat tradicional ja de Blanes.
0: No t'ho perdis.
1: I els dijous d'estiu, que ja també és una tradició, a la plaça Mare de Déu del Vila, a la plaça dels Pins de Blanes, hi ha música en directe. Aquesta setmana, aquest dijous, hi actua la Sònia Delgado, com altres jornades també ho ha fet, com ho va fer el passat dia 18 de juny. Doncs tenim a la Sònia en concert i, a més, podeu gaudir de la restauració d'aquesta cèntrica plaça de Blanes a la zona dels Pins.
0: No t'ho perdis.
1: Recordeu que la propera setmana comença la Festa Major 2026 a Santa Susana, comença del 3, allarga fins al 14 d'agost i que, justament, ja s'han donat a conèixer les principals activitats que inclou la programació d'aquesta Festa Major, que, a més, coincidirà en pleno apogeo del mar d'estiu. Recordeu que comença el mar d'estiu aquest divendres amb l'actuació de Zucchero i que després doncs té diferents concerts, com per exemple Sopa de Cabra el dissabte, també Amics de les Arts, Ginestà, Niña Pastor i tot aquest elenco d'artistes passaran pel mar d'estiu en les properes jornades, aquests propers dies a Santa Susana, que coincideix, com dèiem, amb la Festa Major. Podeu consultar tota la programació a la seva pàgina web i, si no, nosaltres us anirem explicant amb el No t'ho perdis.
0: No t'ho perdis.
1: I dins l'estiuejat de Pineda, ja ho vam destacar ahir, però ho recordem avui. Aquest proper dia 31 de juliol, divendres, tenim Enamorats del Mar i l'Havanera. És una proposta que el que fa és a tota aquella gent que li agrada el meu avi, la vella Lola, el canó de Palamós i aquestes havaneres tradicionals de tota la vida, però escoltades des d'una mirada o musical renovada, amb arranjaments originals, virtuosos, però també respectuosos amb les melodies que tothom ja porta al cor, com havaneres mítiques i conegudíssimes. A partir de les 9, a la plaça de Sant Pere Pescador, mai millor dit, a la població de Pineda, amb aquesta activitat dins l'estiuejat, que tornarà després, uns dies més tard, una setmana més tard, el 7 d'agost, en aquest cas amb un tribut, el tribut de los mejores, amb cançons de Fito, Fittipaldi, el canto del loco Merendi, Estopa. Això serà el dia 7 a Cal Badat de Pineda.
0: No t'ho perdis.
1: Ho deixem aquí. No t'ho perdis cada dia perquè no et perdis res del que s'organitza al nostre voltant.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.

Segur que la recordeu per La Luna, és la cançó més coneguda de Belinda Carlisle, però aquesta també és d'ella. Això es diu Vision of You, és de l'any 1990, i ens venia molt de gust també compartir-la avui amb tots vosaltres en aquest matí, quan hem passat ja al punt de dos, no de dos, no, de tres quarts de 12 del migdia ja, a Ràdio Palafolls al 107.7 de la FM, fent camí cap al punt del migdia a la sintonia dels èxits, a la sintonia de Ràdio Palafolls.

Això és el The First Time, la cançó de Robin Beck. Si no recordo malament, es va usar també en un anunci de televisió. Recte final, perquè en 3 minuts ens plantem ja al punt del migdia i arribarem amb aquesta cançó, el How to Save a Life, amb els Fry. Arribem al migdia.

0: Bon dia de nou, són les 12. Festa per observar l'eclipsi solar del 12 d'agost a Palafolls. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, l'Ajuntament ha organitzat una vetllada comunitària a l'esplanada del Castell per seguir en directe un fenomen astronòmic excepcional que no repetia de forma tan clara a Catalunya des de l'any 1905. Tot i que a Palafolls l'eclipsi no es veurà totalment, sí que es podrà veure com la Lluna cobreix en un 90% el Sol. L'esdeveniment arrencarà a les 7 de la tarda, quan la Lluna començarà a ocultar el disc solar. Atès que l'observació directa del Sol requereix mesures de seguretat estrictes per evitar danys oculars, el consistori ha informat que proporcionarà ulleres de protecció homologades a tots els assistents fins a esgotar existències, facilitant així que tothom pugui seguir les fases de l'eclipsi amb total garantia. L'activitat s'ha plantejat amb un marcat caràcter social i festiu. És per això que es convida els veïns i veïnes a participar en un sopar popular on cadascú pot portar el seu propi menjar per compartir la nit a l'aire lliure amb un ambient de germanor des de dalt del turó del castell. L'espera del moment culminant de l'eclipsi estarà amenitzada per la música de la palafollenca Pèl-roja, que oferirà un concert acústic durant la nit, creant així una atmosfera relaxada mentre el cel es va enfosquint a mesura que s'apropa el vespre. Aquesta és una oportunitat única pels aficionats a l'astronomia i també per la ciutadania en general, ja que un cop passat l'eclipsi d'aquest 2026, Catalunya no tornarà a viure un fenomen d'aquestes característiques fins l'any 2180. S'espera que l'eclipsi sigui visible a tot el territori entre 7:45 del vespre i les 9, un horari que coincidirà amb la posta de sol, fet que el farà encara més espectacular des de l'alçada del castell de Palafolls. I marxem cap a Blanes, on la pirotècnia valenciana ha guanyat per sisena vegada consecutiva el concurs de focs de Blanes. La pirotècnia valenciana s'ha proclamat un cop més guanyadora d'aquest concurs. Amb aquesta victòria, l'empresa assoleix una fita que mai s'ha aconseguit en cap altra empresa. Mai ningú abans havia aconseguit tants premis consecutius en el mateix certamen a Blanes. Concretament, han guanyat des de 2019 fins a 2026 amb l'aturada de la pandèmia, tot i que la seva primera victòria va ser a principis del 2000. L'espectacle que els valencians van oferir diumenge, tal com detallen des del consistori blanenc, que és el que va convèncer el jurat. Amb una puntuació de 458 punts, ha guanyat a la pirotècnia de Xaraiba de Galícia, que ha aconseguit el segon premi amb 429 punts. Gràcies a aquest primer lloc, la pirotècnia s'endú un primer premi en metàl·lic de 6.000 euros i s'assegura 3 visites més a la Costa Brava. Podran participar en la 55a edició del concurs de focs d'artifici, també en el tancament de la Festa Major de Lloret de l'any vinent i en la realització de la mascleta nocturna de Blanes l'estiu vinent. A banda de la pirotècnia valenciana i la de Xaràbia, els tercers guanyadors han estat els membres de la pirotècnia Jinli Fireworks de la Xina. En quart i cinquè lloc han quedat la Duarte de Portugal i la Josman d'Orense. Aquestes notícies ja les podeu recuperar al nostre web, com sempre, i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a la una amb més notícies de l'informatiu migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest dissabte, 1 d'agost, arriba la gran nit. Arriben els 80 Palafolls. La festa a l'aire lliure que esperes durant tot l'any ja és aquí. La plaça Popi de Palafolls es convertirà en una autèntica pista de ball. Prepara't per reviure els millors èxits de la teva vida. Amb els DJs Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero, ampliem dècades. Un espectacular viatge musical des dels anys 70 fins als 2000, amb tots els grans himnes que han fet història. Animació, regals, sorpreses i molt més. Vine a celebrar amb nosaltres el 20è aniversari dels 80 Palafolls. Organitza Comissió de Reis de Palafolls i col·labora Ajuntament de Palafolls.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

després d'uns anys de silenci, Bruno Mars ja ha tornat aquest any i ho ha fet amb cançons com aquest, Smile, aquesta del 2026. Una cançó d'actualitat per començar la tercera i darrera hora ja del nostre programa d'avui dimecres. Avui que és jornada de Santa Marta. Vinga, doncs darrera hora del programa. Ja saps que t'acompanyem encara amb bona música i hem de resoldre el repte de gorra d'avui.

0: Primer els Backstreet Boys. A mitjans dels 90 ens passant amb aquest Pipeline Game with my heart. Deixa ja de jugar amb el meu cor. Que bonic, eh? Quines coses. I ara hem arribat a un quart d'una del migdia amb Clint Bandit i el seu Rockabye. Aquest és del 2017. Crec que és un bon moment per actualitzar el repte de gorra d'avui. Va, som-hi.
1: Rutines. Passa el teu millor estiu amb Ràdio Palafolls. Música, premis i molta diversió per passar el millor estiu. Fes rafting a la Tordera. Dorm a la Cala Sant Francesc. Puja a mirar estels al castell de Palafolls. Aquest estiu facis el que facis, fes-ho amb Ràdio Palafolls.
0: Facis el que facis, vagis on vagis, ja saps que ens pots sintonitzar. Sabíeu que també funcionem amb els Alexas? Tu li dius, Alexa, posa Ràdio Palafolls. I bom! Allà apareix Ràdio Palafolls i pots escoltar els èxits de sempre amb la proximitat d'aquesta a la teva emissora local. Escolta'm, de gorra, avui dimecres, avui estem buscant el nom d'una pel·li. Però deixa'm dir-te que el premi, com podràs haver més o menys intuït, són dues entrades per anar als Ocina. Cinema de capçalera, els Ocina a Blanes, 10 sales per tu, un munt de pel·lis totes d'estena. L'Odissea, els Minions, Obsession, també tenim aquesta de Posició Infernal, Spider-Man, tenim totes, estan totes, absolutament totes les pel·lis de moda del moment, per exemple Toy Story. Totes aquestes les pots veure ja a Ocina, el teu cinema aquí a Blanes, al polígon de l'estació. Escolta'm, no cal que t'ho digui perquè has anat 30.000 vegades. Bones instal·lacions, bon espai, bones crispetes, bona climatització. Què més pots demanar? Doncs que les pel·lis siguin bones. Això ja depèn de vosaltres, heu de triar com us agradi. Jo vaig anar a veure els Minions la setmana passada i nya, no us et digui. Esperava alguna millor. Com a Minion fan que sóc, no em va barrufar. Però uita, cadascú, veritat. Per participar al Degorra, aconseguir aquestes dues entrades per anar a veure qualsevol pel·li al Zocine, ens has de dir quina saga, quina família de pel·lícula

0: 93 61 47 01, estiu@radiopalafolls.cat, i els whatsapps els has d'enviar al 607 64 65 66. És molt senzill, eh? Avui de premi aquestes dues entrades per anar al Zocine a veure la pel·li que més t'agradi, o la que menys dos dies, però ja que te toca agradir, jo aniria a veure la que més et cridi l'atenció. Dues entrades per anar al Zocine.
1: Simplement la millor música.
2: 107.7 FM.
3: On my radio all day long.
2: Ràdio Palafolls.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'oficina municipal d'informació al consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Això és un èxit imprescindible.
3: Ràdio Palafolls, només èxit.

Lalo Rodríguez y el seu Vendevolame otra vez. Y ella es la gran Tina Turner y el seu Private Dancer. Ooh, baby, I love your way. Y això que llama dos quarts d'una del migdia. Yeah, yeah. Aquesta és la versió que els Big Mountain feien l'any 94 de tot un clàssic, aquest Baby, I Love Your Way.

0: Aquest dissabte, 1 d'agost, arriba la gran nit. Arriben els 80 Palafolls. La festa a l'aire lliure que esperes durant tot l'any ja és aquí. La plaça Popi de Palafolls es convertirà en una autèntica pista de ball. Prepara't per reviure els millors èxits de la teva vida. Amb els DJs Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero, ampliem dècades. Un espectacular viatge musical des dels anys 70 fins als 2000, amb tots els grans himnes que han fet història. Animació, regals, sorpreses i molt més. Vine a celebrar amb nosaltres el 20è aniversari dels 80 Palafolls. Organitza Comissió de Reis de Palafolls i col·labora Ajuntament de Palafolls.
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.

Aquesta és la revolució sexual de la Casa Azul. Quin gran èxit que hem pogut recordar avui, justament, que és dimecres, avui que és 29 de juliol, Santa Marta, que són 3:15 del migdia, a la sintonia de Ràdio Palafolls. Recte final del nostre programa, una més, i resolem. I no és una qualsevol, és una de les cançons. No va guanyar Eurovisió l'any passat, ni de bon tros, però segur que és la que més recordes.

0: És ben bé que a vegades recordem cançons molt xorres, eh? Aquesta és un exemple claríssim. És l'Espresso Macchiato, la cançó de Tommy Cash, que no va guanyar Eurovisió, però segur que és la més recordada i la que es va fer més famosa de l'edició del 2025.
1: Espresso Macchiato.
2: De gorra, amb Ràdio Palafolls.
3: Uf! És dilluns.
0: Molt bé, estupendo.
4: Jo aquest estiu també em posaré la gorra.
0: Perfecte. Sí, senyor.
5: Com m'agrada el gelat celestiu.
6: Percalifragilístico espialidoso.
0: Molt bé, eh?
5: La barbacoa. La barbacoa.
7: Estiu tot a cucavio.
0: Sí, senyor.
2: Concerts, dinars, nits d'hotel, aventures nàutiques, vols en ultralleuger, sopars i parcs aquàtics. Enamorada. Passa l'estiu. De gorra a Ràdio Palafolls.
0: Molt rebé, rebé, rebé, rebé. Amics, amigues, ara sí que sí que sí, que ja ho tenim fet això, que ja sabem, almenys hem fet el sorteig i ja sabem quina serà la primera trucada. Només despenjar el telèfon fem nino, nino, nino, nino, com si fos la sirena. Si ho feu una mica més en plan sirena de policia, millor. Una cosa així. Bàsicament perquè avui us preguntàvem quina pel·lícula, quina saga de pel·lícules tenia aquesta musiqueta. I això per qualsevol cinéfilo que se preste de pel·lícules chorras del mundo. Això és nada más y nada menos que Loca Academia de Policía. En qualsevol de les seves versions, perquè hi havia fins a 7 versions diferents. Loca Academia de Policía. Aquesta era la resposta que havíem de donar avui per participar en el de gorra i aconseguir dues entrades per anar al Zocina. Ximpun, ximpun. Així de fàcil sentir. Per cert, que un oient m'ha dit, no era McCallaghan, Mark, ja te vale, perquè era Mahoney. I certament, sí senyor, era Mahoney, eh? Molt bé, que era, diguéssim, el policia més, que comentes normal, tot i que era un delinqüent reincident que s'havia posat a policia. Llavors hi havia el que feia, sorollets amb la... Bé, és igual, que sí. Que tothom l'ha vist la saga de pel·lícules Loca Academia de Policía. Fa molt que no la fan, suposo que ja es veu molt antiga. Això amb intel·ligència artificial, la fas moderna i, escolta, tira igual, eh? I barat, barat, barat. Molt bé, ja sabeu quina és la contrasenya d'avui... Només despenjar el telèfon heu de fer com si fos una sirena de policia, vale? No és molt difícil i el premi s'ho val, aquestes dues entrades per anar als Ocina, a Blanes. Vinga, va, anem a fer la trucada i ja lliurem aquestes dues entrades i a veure si ja teniu clar què anireu a veure. Vale, hi ha moltes pel·lis a la cartellera aquesta setmana, algunes interessants, altres una mica menys. Ahí està, subidon, subidon, ahí viene. A veure si ho fem bé, una mica de sirena de policia. Va sonant. Molt bé, clar que sí, dues entrades que volen. Capa, ara preguntarem, a veure. Molt bé, com et dius?
8: Toni.
0: Toni, des d'on ens escoltes?
8: Palafolls.
0: Des de Palafolls. Doncs en Toni de Palafolls em porta aquestes dues entrades per anar als Ocina Blanes. Que ets el cotxe ara, no?
8: Sí.
0: Ah, a veure, és que se sent així com... Saps? Com
8: vaig lliure, vaig amb el mans lliure.
0: Així, com ha de ser, que si no la policia veuràs. Escolta-me, ja tens clar quina pel·li vols anar a veure o no?
8: Sí, la de Possessió Infernal.
0: En sèrio? Però això què és, de por?
8: Sí.
0: Ah, sí, terror, ja ho veig,
8: sí.
0: Terror.
8: Sí, sí.
0: Pensava que me diries aquesta que s'ha posat de moda ara, l'Odissea, que es veu que és llarga...
8: Ah, ja l'he vist.
0: Ah, i què tal, què tal?
8: Està bé, està
0: sí?
8: bé. Llargueta... Tres horetes, però...
0: Sí, en tres hores has d'anar amb moltes crispetes, ha de ser el cubo grande de crispetes. Però
8: sí,
0: bueno,
8: sí,
0: bueno.
8: Sí, i haver fet la migdiada també.
0: Molt, sí, també, haver fet la migdiada també, perquè molt ràpida no té pinta de ser, eh?
8: No, no, és no. l'entén.
0: Molt bé.
8: Està molt bé.
0: Doncs escolta, ja ens expliques com ha anat aquesta de terror, que segur que és una mica més entretinguda que no pas aquesta Possessió Infernal en llames, que es diu, eh? Doncs,
8: sí,
0: Toni,
8: sí.
0: Has de venir aquí a buscar les entrades, d'acord?
8: Vale, merci.
0: Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
8: Adéu,
0: adéu. En Toni, que va amb cotxe i que ja sap que el seu proper destí serà els Ocina Blanes, en aquest cas per veure Possessió Infernal, que és una de les pel·lis que es poden veure a aquests cinemes de Blanes. Els Ocina tenen 10 sales, Obsessió, Els Minions, l'Odissea, Toy Story, Spider-Man, que també pensava que em deia aquesta, Spider-Man, que aquesta és de les noves, i no dura 3 hores, dura 144 minuts, que Déu-n'hi-do també, però clar, no són 3 hores. Ai, a tots els que heu participat, no defalliu. Aquesta tarda hi tornem amb el de gorra després a partir de les 4 i demà en Jordi reprèn de nou el de gorra amb més premis aquí a Ràdio Palafolls en el 107.7 de la FM. Nosaltres, ja està, ja ho tenim fet, ja podem plegar, descansem, ens retrobem d'aquí uns dies, ja veurem. El que sí que d'aquí res, una estona, en 5 minuts arriben els serveis informatius d'aquesta casa per saber què és el que ha passat a Palafolls i Comarca en aquestes darreres hores. Gràcies per la vostra atenció que acabeu de passar. Una bona jornada dimecres i una mica també del que queda d'estiu.

L'Ajuntament de Palafoll recupera el servei d'atenció psicològica per dones després d'anys d'inactivitat. Aquesta prestació, creada originalment el 2012, s'ha reprès aquest any i ja es troba plenament operativa, amb una desena d'usuàries. Per accedir al suport, cal estar empadronada al municipi i sol·licitar una valoració prèvia a l'àrea de serveis socials per avaluar el motiu de la demanda i evitar duplicitats amb altres tractaments. El servei està dissenyat per atendre processos de dol, separacions o angoixa. Aquesta represa ha anat acompanyada també d'una actualització de la normativa municipal per incloure formalment l'atenció a dones més enllà de la infància i l'adolescència.

0: I com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, d'aquest 29 de juliol. Hi ha altres temes i els avancem ara mateix en titulars. Palafolls organitza una vetllada comunitària al castell per observar l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, el consistori ha preparat una activitat per seguir en directe un fenomen que no repetia de forma tan clara des del 1905. Tot i que al nostre municipi l'eclipsi no serà total, es podrà veure com la lluna cobreix el sol en un 90%, motiu pel qual l'Ajuntament proporcionarà ulleres de protecció homologades a tots els assistents. La jornada tindrà un caire festiu amb un sopar popular a l'aire lliure i un concert acústic de la palafollenca Pell Roja per amenitzar l'espera del moment. Es tracta d'una oportunitat astronòmica única perquè a Catalunya no tornarà a viure un esdeveniment similar fins l'any 2180. Parlarem d'altres activitats culturals, en aquest cas d'activitats extraescolars de FEM Circ, que ja ha obert les inscripcions pels seus nous tallers d'acrobàcia aèria de cara al curs vinent. L'entitat local prepara el seu cinquè any d'activitat al nostre poble amb tallers de teles, cèrcol aeri i corda que atrauen participants de tota la comarca i també de la selva. Com a novetat, pel mes de setembre les classes passaran a impartir-se els dijous i s'ha decidit dividir el grup infantil en dos a causa de l'alt volum d'alumnes inscrits. Aquesta activitat busca combinar l'esport amb un fort component artístic i creatiu que, segons els organitzadors, sovint també és una forma de superació personal i teràpia pels adults. I marxem cap a Blanes, on la pirotècnia valenciana ha fet història en guanyar per sisena vegada consecutiva el concurs de focs de Blanes. L'empresa s'ha proclamat guanyadora de la 54a edició del certamen internacional, assolint una fita inèdita perquè cap altra companyia havia aconseguit tants premis seguits. L'espectacle ofert diumenge passat va obtenir 458 punts, superant les propostes de la pirotècnia Xaraiba de Galícia i la Jinli Fireworks de la Xina. Amb aquesta victòria, l'empresa s'emporta un premi de 6.000 euros en metàl·lic i s'assegura la participació en la pròxima edició del concurs, així com també en la mascleta nocturna de Blanes de l'estiu vinent i altres festes populars. I finalment, pel que fa al temps, aquesta tarda s'ha de mantenir estable i assolellat a tot el Maresme. No s'esperen pluges. Els vents seran fluixos o lleugerament moderats, de força 2 a 4 de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejola, maries de maró, al litoral del Maresme Nord. Les temperatures màximes pugen i oscil·laran entre els 30 i els 33 graus. A Palafolls el dia estarà assolellat. Les temperatures màximes també pujaran fins als 33 graus i les mínimes ho faran fins als 19. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui d'aquest 29 de juliol del 2026. I ho fem parlant de serveis que es donen a les persones a l'Ajuntament. En concret, el servei d'atenció psicològica, però cap a dones. L'Ajuntament ha tornat a posar en marxa aquest servei d'atenció psicològica adreçat específicament a dones. Una prestació que es va crear originàriament l'any 2012, però que va haver de ser suspesa per factors aliens al consistori. Després d'un període d'inactivitat, el servei s'ha reprès aquest 2026 i ja es troba plenament operatiu. Per poder ser usuària d'aquest suport, el requisit indispensable és estar empadronada a Palafolls. Les dones interessades no poden accedir-hi directament, sinó que s'han d'adreçar a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament. Un cop allà se'l realitzarà una valoració prèvia. En aquesta entrevista es mirarà si la persona ja rep tractament per altres vies per evitar duplicitats i s'avalora també el motiu de la demanda. Ho ha detallat Judit Puig, tècnica de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls.
1: La derivació es fa des dels serveis socials, per tant, qualsevol dona que pensi que pot necessitar rebre un suport psicològic, doncs ha de dirigir-se a l'àrea de serveis socials. Llavors es realitza una valoració i una de les coses que es mira és si ja s'està rebent un servei psicològic per un altre servei, per una altra entitat, per no duplicar tractaments o el motiu pel que fa derivació o el motiu de la necessitat de rebre servei psicològic, i simplement llavors l'equip de serveis socials fa una valoració i fa la derivació al servei.
0: Puig també ha destacat la importància de la recuperació d'aquest servei que ja compta amb 10 dones participants.
1: Que els pares dels serveis socials, des d'aquesta primera valoració, veure si és un dels casos que encaixa amb el servei i, per tant, llavors es pot fer la derivació, no? En aquests moments el servei psicològic ja hi ha en aquests moments està tenint unes 10 dones i per tant són 10 dones que s'han proposat i s'han derivat des de l'àrea de serveis socials amb prèvia a la demanda i el vistiplau de la persona atesa.
0: Aquest servei està dissenyat per atendre dones que estiguin passant per processos de dol, separacions, angoixa o qualsevol situació que els generi un malestar emocional. Tot i això, remarquen que no és un servei especialitzat en violència de gènere. En casos de maltractaments, la funció del servei és fer una primera acollida i derivar la dona cap al recurs especialitzat corresponent com el CIET de Blanes. La represa del servei ha anat acompanyada també d'una actualització de la normativa municipal que regula l'atenció psicològica a Palafolls. Fins ara, les normes només contemplaven el servei per infància i adolescència. Amb aquesta nova modificació s'ha incorporat formalment l'atenció a les dones. I seguim amb altres qüestions. Ara parlem de cultura de cara a l'agost, perquè es farà una festa per observar l'eclipsi solar del 12 d'agost en el nostre municipi. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, l'Ajuntament ha organitzat una vetllada comunitària a l'esplanada del Castell per seguir en directe un fenomen astronòmic excepcional que no repetia de forma tan clara a Catalunya des de l'any 1905. Tot i que a Palafolls l'eclipsi no es veurà totalment, sí que es podrà veure com la Lluna cobreix en un 90% el Sol. L'esdeveniment arrencarà a les 7 de la tarda, quan la Lluna començarà a ocultar el disc solar. Atès que l'observació directa del Sol requereix mesures de seguretat estrictes per evitar danys oculars, el consistori proporcionarà ulleres de protecció homologades a tots els assistents fins a executar existències, facilitant així que tothom pugui seguir les fases de l'eclipsi amb total garantia. L'activitat s'ha plantejat amb un marcat caràcter social i festiu. És per això que es convida els veïns i veïnes a participar en un sopar popular, on cadascú pot portar el seu propi menjar per compartir la vetllada a l'aire lliure en un ambient de germanor des de dalt del turó del castell. L'espera del moment culminant de l'eclipsi estarà amenitzada per la música de la palafollenca Pell Roja, que oferirà un concert acústic durant la nit. Així crearà una atmosfera relaxada mentre el cel es va enfosquint a mesura que s'apropa el vespre. Aquesta és una oportunitat única pels aficionats a l'astronomia i també per la ciutadania en general, perquè un cop passat l'eclipsi d'aquest 2026, Catalunya no tornarà a viure un fenomen d'aquestes característiques fins l'any 2180. S'espera que l'eclipsi sigui visible a tot el territori entre 8:15 del vespre i també les 9, un horari que coincidirà amb la posta de sol, fet que el farà encara més espectacular des de l'alçada del castell de Palafolls. I parlem d'altres qüestions. L'associació FemCirc cobra les inscripcions pels nous tallers d'acrobàcia aèria. L'entitat local FemCirc coteja tot a punt per iniciar el seu cinquè curs a Palafolls aquest mes de setembre. L'associació ha obert el període d'inscripció pels seus tallers regulars de circ i acrobàcia aèria, una activitat que cada any guanya més participants tant al municipi com a localitats veïnes com Tordera, Blanes, Malgrat o Pineda. Entre les novetats d'aquest pròxim curs destaca el canvi de dia. Les classes, que tradicionalment es feien dimecres, passen a impartir-se els dijous. A més, a causa de l'alt volum d'alumnes, s'ha decidit dividir el grup infantil en dos. Així, els adolescents faran les classes de 4 de la tarda a 6:15, els infants de 6:15 a 7 i els adults de matí de 12 a 2 i els de la tarda de 7 a 9. Ho ha detallat Júlia Penya, una de les membres de FemCirc.
2: En aquest nou curs hem decidit canviar el dia de l'extraescolar. Normalment es feien els dimecres, aquest any ho mourem els dijous, i també donat el volum que ja hi havia en el primer grup, que era el d'infants, hem decidit dividir-lo en dos grups. Llavors, aquest any, com a novetat, hi haurà un grup de 4, 5 i mitja enfocat a adolescents, i l'altre grup serà de 5 i mitja a 7 i serà per infants. I després mantindrem el grup de tarda de 7 a 9 d'adults i el grup de matí de 12 a 2 també per adults.
0: Els tallers se centren en el treball amb teles, cèrcol aeri i corda. Penya destaca que l'activitat combina l'esport amb un fort component artístic i creatiu. Per molts adults, les classes esdevenen fins i tot una forma de teràpia i superació personal.
2: Les disciplines que treballarem seran les teles, el cèrcol aeri i la corda. Llavors, normalment, les classes les mantindrem en una durada d'hora i mitja per als grups de més petits, 2 hores per als grups de les adultes, i normalment, com sempre, això es manté, hi ha una primera part que és escalfament, mobilitat articular, preparar el cos per pujar l'element. Després hi ha una altra part que consisteix en preparació física amb el mateix element, és a dir, preparació física a l'aire, i després ja es desenvolupa la tècnica específica de cada aeri, tant de les teles com, per exemple, llaços, caigudes, figures de base, i el mateix en el cèrcol i la corda.
0: A més de la mostra final de curs que realitza habitualment a Can Batlle, aquest pròxim curs l'entitat té l'objectiu de poder oferir més actuacions i espectacles a l'aire lliure en espais del nostre poble. Pel que fa a les inscripcions, l'activitat és oberta a tothom, sense necessitat de tenir experiència prèvia ni importar l'edat, el cos o el nivell. Segons detalla, les persones interessades poden demanar una classe de prova per resoldre dubtes. Per més informació o per formalitzar la inscripció, cal contactar amb l'associació a través del telèfon 662 42 56 17 o mitjançant el seu perfil d'Instagram. I ara marxem cap a Blanes, on la pirotècnia valenciana guanya per 6a vegada consecutiva el concurs de focs. La pirotècnia valenciana s'ha proclamat un cop més guanyadora del 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava i del trofeu Vila de Blanes. Amb aquesta victòria, l'empresa valenciana assoleix una fita que mai ha aconseguit cap altra empresa. Mai ningú abans havia aconseguit tants premis consecutius en el mateix certamen a la ciutat. Concretament, han guanyat des del 2019 al 2026 amb l'aturada de la pandèmia. Tot i això, la seva primera victòria va ser l'any 2008. L'espectacle que els valencians van oferir diumenge, tal com detallen des del consistori blanenc, és el que va convèncer el jurat. Amb una puntuació de 458 punts, ha guanyat a la pirotècnia de Xaraiba, de Galícia, qui ha aconseguit el segon premi, amb 429 punts. Gràcies a aquest primer lloc, la pirotècnia valenciana s'endú un premi en metàl·lic de 6.000 euros i s'assegura 3 visites més a la Costa Brava. Podran participar en la 55a edició del concurs de focs d'artifici de la Costa Brava, també en el tancament de la Festa Major de Lloret de l'any vinent i en la realització de la mascleta nocturna de Blanes també l'estiu vinent. A banda d'aquesta pirotècnia i de la de Xaraiba, els tercers guanyadors han estat els membres de la Jinli Fireworks de la Xina. En quart i cinquè lloc han quedat l'Eduarte de Portugal i la Josman d'Orensa.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 estava pendent de sentència al judici pel presumpte intent d'homicidi d'una dona a Palafolls. Aquella setmana, la secció 20a del Tribunal Superior de Justícia va jutjar l'home acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa al nostre poble. Els fets es remunten al 2023, quan l'home, marit de la víctima, va apunyalar-la en diverses ocasions i seguidament va tractar d'acabar amb la seva vida asfixiant-la. Concretament, l'acusat va assestar fins a 14 ganivetades a la seva dona amb l'intenció d'acabar amb la seva vida. Pensant que estava morta, va embolicar-la en un plàstic gran i va marxar. Ella, però, només estava ferida i el va poder denunciar. I el 2021, és a dir, fa 5 anys, el preacord entre empleats i direcció de Novartis Sandoz recol·locaria 83 treballadors a Palafolls. Els empleats i la direcció de l'empresa farmacèutica Novartis Sandoz van arribar a un preacord per tancar la planta que la companyia tenia a les Franqueses del Vallès. Segons Comissions Obreres, el tancament de les instal·lacions s'efectuaria el desembre del 2024 i el sindicat afirmava que s'havien previst mesures no traumàtiques pels empleats. En aquest sentit, Novartis Sandoz va oferir recol·locar 83 dels 117 treballadors de la planta de les Franqueses a la fàbrica del nostre municipi amb una compensació de 20.000 euros per trasllat. Al principi, d'acord també contemplava les baixes voluntàries, que serien compensades amb 45 dies per any treballat i de prejubilació pels treballadors més grans de 55 anys. I el 2016, la Festa del Cel fa 10 anys es cancel·lava després de la negativa de Calella. La ciutat va rebutjar la proposta dels organitzadors de la celebració que havien trucat a la porta dels ajuntaments de Pineda i Calella perquè l'acollissin després que Mataró decidís no donar continuïtat a l'esdeveniment. L'alcaldessa del moment de Calella, Montserrat Candini, considerava que aquest tipus de festa no encaixava amb el model de la ciutat. Inicialment, l'alcaldessa havia dit que caldria analitzar la proposta per estudiar-ne la viabilitat, tot i assegurar que no era una prioritat del consistori. Una de les opcions ja descartada era també fer-ho conjuntament amb Pineda de Mar, que tenia una posició molt similar a la de Calella.

0: I ara, com és habitual, el que hem de fer és connectar amb el nostre company, amb el Quim Serra, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica del temps. Hola, Quim, bon dia.
1: Aquest migdia, de moment, tenim unes temperatures que ja arriben cap als 33 graus a l'interior de la comarca i els freguen els 30 també a prop de la costa. Una situació meteorològica que ha de continuar al llarg dels pròxims dies, marcada justament per això, per les altes temperatures. De fet, demà pujaran una mica en relació a les d'avui i de cara al cap de setmana encara seran més altes. De moment, sembla que divendres tindríem unes temperatures que es mantindrien sense canvis o, fins i tot, podrien recular una mica la franja costanera amb una augment dels núvols a la tarda, que fins i tot arribarien a tapar el cel, però sense deixar precipitació aquí a la costa. Sí, hi haurà algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu, però no han d'arribar aquí a la comarca. Només arribaran la desfeta, les restes de les tempestes en forma de núvols alts i mitjans que poden arribar a mig tapar una mica el cel i poca cosa més. Per la seva banda, els vents de cara a aquesta tarda, com aquest matí, seran més aviat fluixos, com a molt lleugerament moderats als dos extrems del litoral maresmenc, tant a la costa del Maresme Sud com l'extrem nord de la comarca.

Finalitzem l'informatiu d'avui, com és habitual, repassant quines han estat les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'Ajuntament recupera el servei d'atenció psicològica per dones després de 12 anys d'inactivitat. Aquesta prestació s'ha reprès aquest 2026 i ja es troba plenament operativa amb una desena d'usuàries. Per accedir al suport cal estar empadronada al municipi i sol·licitar una valoració prèvia a l'àrea de serveis socials per avaluar el motiu de la demanda i evitar duplicitats amb altres tractaments. El servei ha estat dissenyat per atendre processos de dol, separacions i angoixa. Aquesta represa ha anat acompanyada d'una actualització de la normativa municipal per incloure formalment l'atenció a les dones més enllà de la infància i l'adolescència.

I s'ha organitzat una ballada comunitària al castell per observar l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, el consistori ha preparat una activitat per seguir en directe el fenomen que no repetia de forma tan clara des del 1905. Tot i que al nostre poble l'eclipsi no serà total, es podrà veure com la lluna cobreix el sol en un 90%, motiu pel qual l'Ajuntament proporcionarà ulleres de protecció homologades a tots els assistents. La jornada tindrà un caire festiu amb sopar popular a l'aire lliure i un concert acústic de la palafollenca Pèl Roja per amenitzar l'espera en un moment com aquest.

I l'associació FEM Circ ha obert ja les inscripcions pels nous tallers d'acrobàcia aèria del curs vinent. L'entitat local prepara ja el seu cinquè any d'activitat al nostre poble amb tallers de teles, cèrcol aeri i corda. Com a novetat pel mes de setembre, les classes passaran a impartir-se dijous i s'ha decidit dividir el grup infantil en dos a causa de l'alt volum d'inscrits. L'activitat busca combinar l'esport amb un fort component artístic i creatiu que, segons els organitzadors, sovint esdevé també una forma de superació personal i teràpia pels adults.

I finalment hem marxat cap a Blanes, on la pirotècnia valenciana ha fet història en guanyar per sisena vegada consecutiva el concurs de focs de Blanes. L'empresa s'ha proclamat guanyadora de la 54a edició del certamen internacional, assolint una fita inèdita perquè cap altra companyia havia aconseguit tants premis seguits. L'espectacle ofert diumenge va obtenir 458 punts, superant les propostes de la pirotècnia Xaràbia de Galícia i la Jinli Fireworks de la Xina. Amb aquesta victòria, l'empresa s'emporta un premi de 6.000 euros i s'assegura la participació en la propera edició del concurs, així com també en altres activitats. La trajectòria de l'empresa valenciana a la Costa Brava és impecable perquè ha guanyat de forma ininterrompuda des de l'any 2019.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 29 de juliol del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com sempre, gràcies per estar un dia més amb nosaltres. Totes aquestes notícies les podeu trobar disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: esperes durant tot l'any ja és aquí. La plaça Popi de Palafolls es convertirà en una autèntica pista de ball. Prepara't per reviure els millors èxits de la teva vida. Amb els DJs Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero, ampliem dècades. Un espectacular viatge musical des dels anys 70 fins als 2000, amb tots els grans himnes que han fet història. Animació, regals, sorpreses i molt més. Vine a celebrar amb nosaltres el 20è aniversari dels 80 Palafolls. Organitza Comissió de Reis de Palafolls i col·labora Ajuntament de Palafolls.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: Palafoll recupera el servei d'atenció psicològica per dones. L'Ajuntament ha tornat a posar en marxa el servei d'atenció psicològica adreçat especialment a dones. Una prestació que es va crear originalment l'any 2012, però que va haver de ser suspesa per factors aliens al consistori. Després d'un període d'inactivitat, el servei s'ha reprès aquest 2026 i ja es troba plenament operatiu des del mes de maig. Per poder ser usuària d'aquest suport, el requisit indispensable és estar empadronada a Palafolls. Les dones interessades no poden accedir-hi directament, sinó que s'han d'adreçar a l'àrea de serveis socials des de l'Ajuntament. Un cop allà, se'ls realitzarà una valoració prèvia. En aquesta entrevista es mirarà si la persona ja rep tractament per altres vies per tal d'evitar duplicitats i s'avaluarà el motiu de la demanda. Ho ha detallat Judit Puig, tècnica de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls.
1: La derivació es fa des dels serveis socials, per tant, qualsevol dona que pensi que pot necessitar rebre un suport psicològic, doncs ha de dirigir-se a l'àrea de serveis socials. Llavors es realitza una valoració i una de les coses que es mira és si ja s'està rebent un servei psicològic per un altre servei, per una altra entitat, per no duplicar tractaments o el motiu perquè fa derivació o el motiu de la necessitat de rebre servei psicològic, i simplement llavors l'equip de serveis socials fa una valoració i fa la derivació al servei.
0: Puig també ha destacat la importància de la recuperació d'aquest servei, que ja compta amb 10 dones participants.
1: El que fa des de serveis socials és aquesta primera valoració, veure si és un dels casos que encaixa amb el servei, i per tant llavors es pot fer la derivació, no? En aquests moments el servei psicològic ja hi ha en aquests moments està tenint unes 10 dones i per tant són 10 dones que s'han proposat i s'han derivat des de l'àrea de serveis socials a prèvia a la demanda i el vistiplau de la persona atesa.
0: Aquest servei està dissenyat per atendre dones que estiguin passant per processos de dol, separacions, angoixa o qualsevol situació que els generi un malestar emocional. Tot i això, han remarcat que no és un servei especialitzat en violència de gènere. En casos de maltractaments, la funció del servei és fer una primera acollida i derivar la dona cap al recurs especialitzat corresponent, com el CIAT de Blanes. La represa d'aquest servei ha estat acompanyada d'una actualització de la normativa municipal que regula l'atenció psicològica. Fins ara, les normes només contemplaven el servei per infància i adolescència. Amb aquesta nova modificació s'ha incorporat formalment l'atenció a dones.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7

L'Ajuntament de Palafolls recupera el servei d'atenció psicològica per dones després d'anys d'inactivitat. Aquesta prestació, creada originalment el 2012, s'ha reprès aquest any i ja es troba plenament operativa, amb una desena d'usuàries. Per accedir al suport, cal estar empadronada al municipi i sol·licitar una valoració prèvia a l'àrea de serveis socials per avaluar el motiu de la demanda i evitar duplicitats amb altres tractaments. El servei ha estat dissenyat per atendre processos de dol, separacions o angoixa. Aquesta represa ha anat acompanyada també d'una actualització de la normativa municipal per incloure formalment l'atenció a dones més enllà de la infància i l'adolescència.

0: I com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, d'aquest 29 de juliol. Hi ha altres temes i els avancem ara mateix en titulars. Palafolls organitza una vetllada comunitària al castell per observar l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, el consistori ha preparat una activitat per seguir en directe un fenomen que no repetia de forma tan clara des del 1905. Tot i que al nostre municipi l'eclipsi no serà total, es podrà veure com la lluna cobreix el sol en un 90%, motiu pel qual l'Ajuntament proporcionarà ulleres de protecció homologades a tots els assistents. La jornada tindrà un caire festiu amb un sopar popular a l'aire lliure i un concert acústic de la palafollenca Pell Roja per amenitzar l'espera del moment. Es tracta d'una oportunitat astronòmica única perquè a Catalunya no tornarà a viure un esdeveniment similar fins l'any 2180. Parlarem d'altres activitats culturals, en aquest cas d'activitats extraescolars de Fem Circ, que ja ha obert les inscripcions pels seus nous tallers d'acrobàcia aèria de cara al curs vinent. L'entitat local prepara el seu cinquè any d'activitat al nostre poble amb tallers de teles, cèrcol aeri i corda que atrauen participants de tota la comarca i també de la selva. Com a novetat, pel mes de setembre les classes passaran a impartir-se els dijous i s'ha decidit dividir el grup infantil en dos a causa de l'alt volum d'alumnes inscrits. Aquesta activitat busca combinar l'esport amb un fort component artístic i creatiu que, segons els organitzadors, sovint també és una forma de superació personal i teràpia pels adults. I marxem cap a Blanes, on la pirotècnia valenciana ha fet història en guanyar per sisena vegada consecutiva el concurs de focs de Blanes. L'empresa s'ha proclamat guanyadora de la 54a edició del certamen internacional, assolint una fita inèdita perquè cap altra companyia havia aconseguit tants premis seguits. L'espectacle ofert diumenge passat va obtenir 458 punts, superant les propostes de la pirotècnia Xaraiba de Galícia i la Jinli Fireworks de la Xina. Amb aquesta victòria, l'empresa s'emporta un premi de 6.000 euros en metàl·lic i s'assegura la participació en la pròxima edició del concurs, així com també en la mascleta nocturna de Blanes de l'estiu vinent i altres festes populars. I finalment, pel que fa al temps, aquesta tarda s'ha de mantenir estable i assolellat a tot el Maresme. No s'esperen pluges. Els vents seran fluixos o lleugerament moderats, de força 2 a 4 de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol, a maries de maró, al litoral del Maresme Nord. Les temperatures màximes pugen i oscil·laran entre els 30 i els 33 graus. A Palafolls el dia estarà assolellat. Les temperatures màximes també pujaran fins als 33 graus i les mínimes ho faran fins als 19. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui d'aquest 29 de juliol del 2026. I ho fem parlant de serveis que es donen a les persones a l'Ajuntament. En concret, el servei d'atenció psicològica, però cap a dones. L'Ajuntament ha tornat a posar en marxa aquest servei d'atenció psicològica adreçat específicament a dones. Una prestació que es va crear originàriament l'any 2012, però que va haver de ser suspesa per factors aliens al consistori. Després d'un període d'inactivitat, el servei s'ha reprès aquest 2026 i ja es troba plenament operatiu. Per poder ser usuària d'aquest suport, el requisit indispensable és estar empadronada a Palafolls. Les dones interessades no poden accedir-hi directament, sinó que s'han d'adreçar a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament. Un cop allà se'l realitzarà una valoració prèvia. En aquesta entrevista es mirarà si la persona ja rep tractament per altres vies per evitar duplicitats i s'avalora també el motiu de la demanda. Ho ha detallat Judit Puig, tècnica de serveis socials a l'Ajuntament de Palafolls.
1: La derivació es fa des dels serveis socials, per tant, qualsevol dona que pensi que pot necessitar rebre un suport psicològic, doncs ha de dirigir-se a l'àrea de serveis socials. Llavors es realitza una valoració i una de les coses que es mira és si ja s'està rebent un servei psicològic per un altre servei, per una altra entitat, per no duplicar tractaments o el motiu perquè fa derivació o el motiu de la necessitat de rebre servei psicològic, i simplement llavors l'equip de serveis socials fa una valoració i fa la derivació al servei.
0: Puig també ha destacat la importància de la recuperació d'aquest servei, que ja compta amb 10 dones participants.
1: Que Pares de Serveis Socials, des d'aquesta primera valoració, veure si és un dels casos que encaixa amb el servei, i per tant llavors es pot fer la derivació, no? En aquests moments el servei psicològic ja hi ha en aquests moments està tenint unes 10 dones, i per tant són 10 dones que s'han proposat i s'han derivat des de l'àrea de serveis socials amb prèvia a la demanda i el vistiplau de la persona atesa.
0: Aquest servei està dissenyat per atendre dones que estiguin passant per processos de dol, separacions, angoixa o qualsevol situació que els generi un malestar emocional. Tot i això, remarquen que no és un servei especialitzat en violència de gènere. En casos de maltractaments, la funció del servei és fer una primera acollida i derivar la dona cap al recurs especialitzat corresponent, com el CIET de Blanes. La represa del servei ha anat acompanyada també d'una actualització de la normativa municipal que regula l'atenció psicològica a Palafolls. Fins ara, les normes només contemplaven el servei per infància i adolescència. Amb aquesta nova modificació s'ha incorporat formalment l'atenció a les dones. I seguim amb altres qüestions. Ara parlem de cultura de cara a l'agost, perquè es farà una festa per observar l'eclipsi solar del 12 d'agost en el nostre municipi. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, l'Ajuntament ha organitzat una vetllada comunitària a l'esplanada del Castell per seguir en directe un fenomen astronòmic excepcional que no repetia de forma tan clara a Catalunya des de l'any 1905. Tot i que a Palafolls l'eclipsi no es veurà totalment, sí que es podrà veure com la lluna cobreix en un 90% el sol. L'esdeveniment arrencarà a les 7 de la tarda, quan la lluna començarà a ocultar el disc solar. Atès que l'observació directa del sol requereix mesures de seguretat estrictes per evitar danys oculars, el consistori proporcionarà ulleres de protecció homologades a tots els assistents fins a executar existències, facilitant així que tothom pugui seguir les fases de l'eclipsi amb total garantia. L'activitat s'ha plantejat amb un marcat caràcter social i festiu. És per això que es convida els veïns i veïnes a participar en un sopar popular, on cadascú pot portar el seu propi menjar per compartir la vetllada a l'aire lliure en un ambient de germanor des de dalt del turó del castell. L'espera del moment culminant de l'eclipsi estarà amenitzada per la música de la palafollenca Pell Roja, que oferirà un concert acústic durant la nit. Així crearà una atmosfera relaxada mentre el cel es va enfosquint a mesura que s'apropa el vespre. Aquesta és una oportunitat única pels aficionats a l'astronomia i també per la ciutadania en general, perquè un cop passat l'eclipsi d'aquest 2026, Catalunya no tornarà a viure un fenomen d'aquestes característiques fins l'any 2180. S'espera que l'eclipsi sigui visible a tot el territori entre 7:45 del vespre i també les 9, un horari que coincidirà amb la posta de sol, fet que el farà encara més espectacular des de l'alçada del castell de Palafolls. I parlem d'altres qüestions. L'associació Fem Circ cobra les inscripcions pels nous tallers d'acrobàcia aèria. L'entitat local Fem Circ coteja tot a punt per iniciar el seu cinquè curs a Palafolls aquest mes de setembre. L'associació ha obert el període d'inscripció pels seus tallers regulars de circ i acrobàcia aèria, una activitat que cada any guanya més participants tant al municipi com a localitats veïnes com Tordera, Blanes, Malgrat o Pineda. Entre les novetats d'aquest pròxim curs destaca el canvi de dia. Les classes, que tradicionalment es feien dimecres, passen a impartir-se els dijous. A més, a causa de l'alt volum d'alumnes, s'ha decidit dividir el grup infantil en dos. Així, els adolescents faran les classes de 4 de la tarda a 6:15, els infants de 6:15 a 7, i els adults de matí de 12 a 2, i els de la tarda de 7 a 9. Ho ha detallat Júlia Penya, una de les membres de Fem Circ.
2: En aquest nou curs hem decidit canviar el dia de l'extraescolar. Normalment es feien els dimecres, aquest any ho mourem els dijous, i també donat el volum que ja hi havia en el primer grup, que era el d'infants, hem decidit dividir-lo en dos grups. Llavors, aquest any, com a novetat, hi haurà un grup de 4, 5 i mitja enfocat a adolescents, i l'altre grup serà de 5 i mitja a 7 i serà per infants. I després mantindrem el grup de tarda de 7 a 9 d'adults i el grup de matí de 12 a 2 també per adults.
0: Els tallers se centren en el treball amb tela, cèrcol aeri i corda. Penya destaca que l'activitat combina l'esport amb un fort component artístic i creatiu. Per molts adults, les classes esdevenen fins i tot una forma de teràpia i superació personal.
2: Les disciplines que treballarem seran les teles, el cèrcol aeri i la corda. Llavors, normalment, les classes les mantindrem en una durada d'hora i mitja per als grups de més petits, 2 hores per als grups de les adultes, i normalment, com sempre, això es manté, hi ha una primera part que és escalfament, mobilitat articular, preparar el cos per pujar l'element. Després hi ha una altra part que consisteix en preparació física amb el mateix element, és a dir, preparació física a l'aire, i després ja es desenvolupa la tècnica específica de cada aeri, tant de les teles com, per exemple, llaços, caigudes, figures de base, i el mateix en el cèrcol i la corda.
0: A més de la mostra final de curs que es realitza habitualment a Can Batlle, aquest pròxim curs l'entitat té l'objectiu de poder oferir més actuacions i espectacles a l'aire lliure en espais del nostre poble. Pel que fa a les inscripcions, l'activitat és oberta a tothom, sense necessitat de tenir experiència prèvia ni importar l'edat, el cost o el nivell. Segons detalla, les persones interessades poden demanar una classe de prova per resoldre dubtes. Per més informació o per formalitzar la inscripció, cal contactar amb l'associació a través del telèfon 662 42 56 17 o mitjançant el seu perfil d'Instagram. I ara marxem cap a Blanes, on la pirotècnia valenciana guanya per 6a vegada consecutiva el concurs de focs. La pirotècnia valenciana s'ha proclamat un cop més guanyadora del 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava i del trofeu Vila de Blanes. Amb aquesta victòria, l'empresa valenciana assoleix una fita que mai ha aconseguit cap altra empresa. Mai ningú abans havia aconseguit tants premis consecutius en el mateix certamen a la ciutat. Concretament, han guanyat des del 2019 al 2026 amb l'aturada de la pandèmia. Tot i això, la seva primera victòria va ser l'any 2008. L'espectacle que els valencians van oferir diumenge, tal com detallen des del consistori blanenc, que és el que va convèncer el jurat. Amb una puntuació de 458 punts ha guanyat a la pirotècnia de Xaraiba, de Galícia, qui ha aconseguit el segon premi, amb 429 punts. Gràcies a aquest primer lloc, la pirotècnia valenciana s'endú un premi en metàl·lic de 6.000 euros i s'assegura 3 visites més a la Costa Brava. Podran participar en la 55a edició del concurs de focs d'artifici de la Costa Brava, també en el tancament de la Festa Major de Lloret de l'any vinent i en la realització de la mascleta nocturna de Blanes també l'estiu vinent. A banda d'aquesta pirotècnia i de la de Xaraiba, els tercers guanyadors han estat els membres de la Jinli Fireworks de la Xina. En quart i cinquè lloc han quedat la Duarte de Portugal i la Josman d'Orensa.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 estava pendent de sentència al judici pel presumpte intent d'homicidi d'una dona a Palafolls. Aquella setmana, la secció 20a del Tribunal Superior de Justícia va jutjar l'home acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa al nostre poble. Els fets es remunten al 2023, quan l'home, marit de la víctima, va apunyalar-la en diverses ocasions i seguidament va tractar d'acabar amb la seva vida asfixiant-la. Concretament, l'acusat va assestar fins a 14 ganivetades a la seva dona amb l'intenció d'acabar amb la seva vida. Pensant que estava morta, va embolicar-la en un plàstic gran i va marxar. Ella, però, només estava ferida i el va poder denunciar. I el 2021, és a dir, fa 5 anys, el preacord entre empleats i direcció de Novartis-Sandoz recol·locaria 83 treballadors a Palafolls. Els empleats i la direcció de l'empresa farmacèutica Novartis-Sandoz van arribar a un preacord per tancar la planta que la companyia tenia a les Franqueses del Vallès. Segons Comissions Obreres, el tancament de les instal·lacions s'efectuaria el desembre del 2024 i el sindicat afirmava que s'havien previst mesures no traumàtiques pels empleats. En aquest sentit, Novartis-Sandoz va oferir recol·locar 83 dels 117 treballadors de la planta de les Franqueses a la fàbrica del nostre municipi amb una compensació de 20.000 euros per trasllat. Al principi, d'acord, també contemplava les baixes voluntàries, que serien compensades amb 45 dies per any treballat i de prejubilació pels treballadors més grans de 55 anys. I el 2016, la festa del cel fa 10 anys es cancel·lava després de la negativa de Calella. La ciutat va rebutjar la proposta dels organitzadors de la celebració que havien trucat a la porta dels ajuntaments de Pineda i Calella perquè l'acollissin després que Mataró decidís no donar continuïtat a l'esdeveniment. L'alcaldessa del moment de Calella, Montserrat Candini, considerava que aquest tipus de festa no encaixava amb el model de la ciutat. Inicialment, l'alcaldessa havia dit que caldria analitzar la proposta per estudiar-ne la viabilitat, tot i assegurar que no era una prioritat del consistori. Una de les opcions ja descartada era també fer-ho conjuntament amb Pineda de Mar, que tenia una posició molt similar a la de Calella.

0: I ara, com és habitual, el que hem de fer és connectar amb el nostre company, amb el Quim Serra, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica del temps. Hola, Quim, bon dia.
1: Aquest migdia, de moment, tenim unes temperatures que ja arriben cap als 33 graus a l'interior de la comarca i els freguen els 30 també a prop de la costa. Una situació meteorològica que ha de continuar al llarg dels pròxims dies, marcada justament per això, per les altes temperatures. De fet, demà pujaran una mica en relació a les d'avui i de cara al cap de setmana encara seran més altes. De moment, sembla que divendres tindríem unes temperatures que es mantindrien sense canvis o fins i tot podrien recular una mica la franja costanera amb un augment dels núvols a la tarda que fins i tot arribarien a tapar el cel però sense deixar precipitació aquí a la costa. Sí, hi haurà algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu, però no han d'arribar aquí a la comarca. Només arribaran la desfeta, les restes de les tempestes en forma de núvols alts i mitjans que poden arribar a mig tapar una mica el cel i poca cosa més. Per la seva banda, els vents de cara a aquesta tarda, com aquest matí, seran més aviat fluixos, com a molt lleugerament moderats als dos extrems del litoral maresmenc, tant a la costa del Maresme Sud com l'extrem nord de la comarca, en qualsevol cas amb vents poc destacables, tot això en una situació marítima que estarà dominada pel marejol a marees de mar de fons. De cara a demà es mantindrà el temps tranquil i assolellat i, com dèiem, de cara a divendres hi haurà més núvols, però seran núvols poc importants.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

Finalitzem l'informatiu d'avui, com és habitual, repassant quines han estat les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'Ajuntament recupera el servei d'atenció psicològica per dones després de 12 anys d'inactivitat. Aquesta prestació s'ha reprès aquest 2026 i ja es troba plenament operativa.

I s'ha organitzat una ballada comunitària al castell per observar l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, el consistori ha preparat una activitat per seguir en directe el fenomen que no repetia de forma tan clara des del 1905. Tot i que al nostre poble l'eclipsi no serà total, es podrà veure com la lluna cobreix el sol en un 90%, motiu pel qual l'Ajuntament proporcionarà ulleres de protecció homologades a tots els assistents. La jornada tindrà un caire festiu amb sopar popular a l'aire lliure i un concert acústic de la palafollenca Pèl Roja per amenitzar l'espera en un moment com aquest.

I l'associació FEM Circ ha obert ja les inscripcions pels nous tallers d'acrobàcia aèria del curs vinent. L'entitat local prepara ja el seu cinquè any d'activitat al nostre poble amb tallers de teles, cèrcol aeri i corda. Com a novetat pel mes de setembre, les classes passaran a impartir-se dijous i s'ha decidit dividir el grup infantil en dos a causa de l'alt volum d'inscrits. L'activitat busca combinar l'esport amb un fort component artístic i creatiu que, segons els organitzadors, sovint esdevé també una forma de superació personal i teràpia pels adults.

I finalment hem marxat cap a Blanes, on la pirotècnia valenciana ha fet història en guanyar per sisena vegada consecutiva el concurs de focs de Blanes. L'empresa s'ha proclamat guanyadora de la 54a edició del certamen internacional, assolint una fita inèdita perquè cap altra companyia havia aconseguit tants premis seguits. L'espectacle ofert diumenge va obtenir 458 punts, superant les propostes de la pirotècnia Xaraibia de Galícia i la Jinli Fireworks de la Xina. Amb aquesta victòria, l'empresa s'emporta un premi de 6.000 euros i s'assegura la participació en la propera edició del concurs, així com també en altres activitats. La trajectòria de l'empresa valenciana a la Costa Brava és impecable perquè ha guanyat de forma ininterrompuda des de l'any 2019.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 29 de juliol del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com sempre, gràcies per estar un dia més amb nosaltres. Totes aquestes notícies les podeu trobar disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: lo dice todo. Panorama
1: terrible, apocalíptico.
0: Persona que logró...
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que...

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul and mind
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7

0: 24 hores amb tu.
1: Simplement la millor música.
0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.

0: L'associació Fem Circ obre les inscripcions pels nous tallers d'acrobàcia aèria. L'entitat local Fem Circ ho té tot a punt ja per iniciar el cinquè curs a Palafolls a partir de setembre. L'associació ha obert el període d'inscripcions pels tallers regulars de circ i acrobàcia aèria, una activitat que cada any guanya més participants, tant al nostre municipi com a localitats veïnes com Tordera, Blanes, Pineda o Malgrat. Entre les novetats d'aquest pròxim curs, destacar el canvi de dia. Les classes, que tradicionalment es feien dimecres, passen a impartir-se els dijous. A més, a causa de l'alt volum d'alumnes, s'ha decidit dividir el grup infantil en dos. Així, els adolescents faran les classes de 4 de la tarda a 6, els infants de 6 a 7 i els adults de matí de 12 a 2 del migdia i els de tarda de 7 a 9 del vespre. Ho ha detallat Júlia Penya, una de les membres de Fem Circ.
1: Aquest nou curs hem decidit canviar el dia de l'extraescolar. Normalment es feien els dimecres, aquest any ho mourem els dijous, i també donat el volum que ja hi havia en el primer grup, que era el de infants, hem decidit dividir-lo en dos grups. Llavors aquest any, com a novetat, hi haurà un grup de 4, 5 i mitja enfocat a adolescents i l'altre grup serà de 5 i mitja a 7 i serà per infants. I després mantindrem el grup de tarda de 7 a 9 d'adults i el grup de matí de 12 a 2 també per adults.
0: Els tallers se centren en el treball amb teles, cèrcol aeri i corda. Penya destaca que l'activitat combina l'esport amb un fort component artístic i creatiu. Per molts adults, diu, les classes són fins i tot una forma de teràpia i superació personal.
1: Les disciplines que treballarem seran les teles, el cèrcol aeri i la corda. Llavors, normalment, les classes les mantindrem en una durada d'hora i mitja per als grups de més petits, 2 hores per als grups de les adultes, i normalment, com sempre, això es manté, hi ha una primera part que és escalfament, mobilitat articular, preparar el cos per pujar l'element. Després hi ha una altra part que consisteix en preparació física amb el mateix element, és a dir, preparació física a l'aire. I després ja es desenvolupa la tècnica específica de cada aeri, tant de les teles com, per exemple, llaços, caigudes, figures de base i el mateix en el cèrcol i la corda.
0: A més de la mostra de final de curs que es realitza habitualment a Can Vall, aquest pròxim curs l'entitat té l'objectiu de poder oferir més actuacions i espectacles a l'aire lliure en espais escènics del poble. Pel que fa a les inscripcions, l'activitat és oberta sense necessitat de tenir experiència prèvia ni importar l'edat, el cost o el nivell. Les persones interessades poden demanar fins i tot una classe de prova per resoldre dubtes. Per més informació o formalitzar la inscripció, cal contactar amb l'associació a través del telèfon 662 40 52 57 17.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

Ja hi tornem a ser amb el de Gorra Express d'aquest dimecres. Dir-vos que la Montserrat Martori s'emporta el premi d'aquest lot de productes de la farmàcia Apolo. Felicitats, Montse, has de passar per la ràdio a buscar el teu premi. I avui el que tenim per vosaltres són passes per anar, ojo, al Sant Bifest, aquest cap de setmana, del 31 al 3 d'agost. Aquest festival de Sant Vicenç de Montalt, que hi ha un munt d'actuacions durant el cap de setmana. Mira, tenim Arrels de Gràcia, Tònia Ricci, l'Escaramba, Clarence Becker, Gemma Humet, hi haurà l'Irene Cortés, hi haurà Palmira Hielo, tot això amb food trucks, market, zona de jocs, tot això espectacular. I tu hi tens entrada gratuïta, te la regalem des de Ràdio Palafolls. Només cal que participis avui amb nosaltres. Digue'ns

0: de l'Orde Express.
1: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
2: You can't take my guilt away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
0: Senzillament som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: Ja hi tornem a ser amb el Degorra Express d'aquest dimecres. Dir-vos que la Montserrat Martori s'emporta el premi d'aquest lot de productes de la farmàcia Apolo. Felicitats, Montse, has de passar per la ràdio i buscar el teu premi. I avui el que tenim per vosaltres són passes per anar, ojo, al Sant Bifest, aquest cap de setmana, del 31 al 3 d'agost. Aquest festival de Sant Vicenç de Montalt, que hi ha un munt d'actuacions durant el cap de setmana. Mira, tenim Arrels de Gràcia, Tònia Ricci, l'Escaramba, Clarence Becker, Gemma Humet, hi haurà l'Irene Cortés, hi haurà Palmira Hielo, tot això amb food trucks, market, zona de jocs, tot això espectacular. I tu hi tens entrada gratuïta, te la regalem des de Ràdio Palafolls. Només cal que participis avui amb nosaltres. Digue'ns, quin és el grup que t'agradaria veure en concert? El que més t'agradaria veure en concert, fins i tot si és mort, Queen? Bé, doncs vinga, ale, és gratis. Escolta, m'imagina, és gratis. Queen, Tina Turner, el que sigui. Digue'ns-ho, el Degorra Express d'avui aconsegueix entrades per anar al Sant Bifest.
1: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat. O deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: Degorra Express.
3: Ràdio Palafolls. 107.7.

0: festa per observar l'eclipsi solar del 12 d'agost a Palafolls. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, l'Ajuntament ha organitzat una ballada comunitària a l'esplanada del castell per seguir en directe un fenomen astronòmic excepcional que no repetia de forma tan clara a Catalunya des de l'any 1905. Tot i que a Palafolls l'eclipsi no es veurà totalment, sí que es podrà veure com la lluna cobreix en un 90% el sol. L'esdeveniment arrencarà a les 7 de la tarda, quan la lluna començarà a ocultar el disc solar. Atès que l'observació directa del sol requereix mesures de seguretat estrictes per evitar danys oculars, el consistori ha informat que proporcionarà ulleres de protecció homologades a tots els assistents fins a esgotar existències, facilitant així que tothom pugui seguir les fases de l'eclipsi amb total garantia. L'activitat s'ha plantejat amb un marcat caràcter social i festiu. És per això que es convida els veïns i veïnes a participar en un sopar popular on cadascú pot portar el seu propi menjar per compartir la nit a l'aire lliure amb un ambient de germanor des de dalt del turó del castell. L'espera del moment culminant de l'eclipsi estarà amenitzada per la música de la palafollenca Pèl Roja, que oferirà un concert acústic durant la nit, creant així una atmosfera relaxada mentre el cel es va enfosquint a mesura que s'apropa el vespre. Aquesta és una oportunitat única pels aficionats a l'astronomia i també per la ciutadania en general, ja que un cop passat l'eclipsi d'aquest 2026, Catalunya no tornarà a viure un fenomen d'aquestes característiques fins l'any 2180. S'espera que l'eclipsi sigui visible a tot el territori entre 7:45 del vespre i les 9, un horari que coincidirà amb la posta de sol, fet que el farà encara més espectacular des de l'alçada del castell de Palafolls. I marxem cap a Blanes, on la pirotècnia valenciana ha guanyat per 6a vegada consecutiva el concurs de focs de Blanes. La pirotècnia valenciana s'ha proclamat un cop més guanyadora d'aquest concurs. Amb aquesta victòria, l'empresa assoleix una fita que mai s'ha aconseguit en cap altra empresa. Mai ningú abans havia aconseguit tants premis consecutius en el mateix certamen a Blanes. Concretament, han guanyat des de 2019 fins a 2026 amb l'aturada de la pandèmia, tot i que la seva primera victòria va ser a principis del 2000. L'espectacle que els valencians van oferir diumenge, tal com detallen des del consistori blanenc, és el que va convèncer el jurat. Amb una puntuació de 458 punts ha guanyat a la pirotècnia de Xaraiba de Galícia, que ha aconseguit el segon premi amb 429 punts. Gràcies a aquest primer lloc, la pirotècnia s'endú un primer premi en metàl·lic de 6.000 euros i s'assegura 3 visites més a la Costa Brava. Podran participar en la 55a edició del concurs de focs d'artifici, també en el tancament de la Festa Major de Lloret de l'any vinent i en la realització de la Mascleta Nocturna de Blanes l'estiu vinent. A banda de la pirotècnia valenciana i la de Xaràbia, els tercers guanyadors han estat els membres de la pirotècnia Jinli Fireworks de la Xina. En quart i cinquè lloc han quedat la Duarte de Portugal i la Josman d'Orense.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ja hi tornem a ser amb el de Gorra Express d'aquest dimecres. Dir-vos que la Montserrat Martori s'emporta el premi d'aquest lot de productes de la farmàcia Polo. Felicitats, Montse, has de passar per la ràdio i buscar el teu premi. I avui el que tenim per vosaltres són passes per anar, ojo, al Sambi Fest, aquest cap de setmana, del 31 al 3 d'agost. Aquest festival de Sant Vicenç de Montalt, que hi ha un munt d'actuacions durant el cap de setmana. Mira, tenim Arrels de Gràcia, Tònia Ricci, Les Caramba, Clarence Becker, Gemma Humet, hi haurà l'Irene Cortés, hi haurà Palmira Hielo, tot això amb food trucks, market, zona de jocs, tot això espectacular. I tu hi tens entrada gratuïta, te la regalem des de Ràdio Palafolls. Només cal que participis avui amb nosaltres. Digue'ns a... quin és el grup que t'agradaria veure en concert? El que més t'agradaria veure en concert, fins i tot si és mort. Queen, bé, doncs vinga, ale, és gratis. Escolta, m'imagina, és gratis. Queen, Tina Turner, el que sigui. Digue'ns-ho, el de Gorra Express d'avui aconsegueix entrades per anar al Sambi Fest.
1: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat. O deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express. 107.7 FM. Ràdio.

0: Ja hi tornem a ser amb el Degorra Express d'aquest dimecres. Dir-vos que la Montserrat Martori s'emporta el premi d'aquest lot de productes de la farmàcia Apolo. Felicitats, Montse, has de passar per la ràdio a buscar el teu premi. I avui el que tenim per vosaltres són passes per anar, ojo, al Sambi Fest, aquest cap de setmana, del 31 al 3 d'agost. Aquest festival de Sant Vicenç de Montalt, que hi ha un munt d'actuacions durant el cap de setmana. Mira, tenim Arrels de Gràcia, Tònia Ricci, Les Caramba, Clarence Becker, Gemma Humet, hi haurà l'Irene Cortés, hi haurà Palmira Hielo, tot això amb food trucks, market, zona de jocs, tot això espectacular. I tu hi tens entrada gratuïta, te la regalem des de Ràdio Palafolls. Només cal que participis avui amb nosaltres. Digue'ns a... quin és el grup que t'agradaria veure en concert? El que més t'agradaria veure en concert, fins i tot si és mort? Queen? Bé, doncs vinga, ale, és gratis. Escolta, m'imagina, és gratis. Queen, Tina Turner, el que sigui. Digue'ns-ho, el Degorra Express d'avui aconsegueix entrades per anar al Sambi Fest.
1: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat. O deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: Degorra Express.
3: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
4: Cada cançó al seu moment.
3: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.
5: ¿Cómo es que te amo así? Con todo el pensamiento. ¿Cómo lograste entrar así sin preguntar, robándote el momento?

0: Palafolls recupera el servei d'atenció psicològica per dones. L'Ajuntament ha tornat a posar en marxa el servei d'atenció psicològica adreçat especialment a dones. Una prestació que es va crear originalment l'any 2012, però que va haver de ser suspesa per factors aliens al consistori. Després d'un període d'inactivitat, el servei s'ha reprès aquest 2026 i ja es troba plenament operatiu des del mes de maig. Per poder ser usuària d'aquest suport, el requisit indispensable és estar empadronada a Palafolls. Les dones interessades no poden accedir-hi directament, sinó que s'han d'adreçar a l'àrea de serveis socials des de l'Ajuntament. Un cop allà, se'l realitzarà una valoració prèvia. En aquesta entrevista es mirarà si la persona ja rep tractament per altres vies per tal d'evitar duplicitats i s'avaluarà el motiu de la demanda. Ho ha detallat Judit Puig, tècnica de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls.
1: La derivació es fa des dels serveis socials, per tant, qualsevol dona que pensi que pot necessitar rebre un suport psicològic, doncs ha de dirigir-se a l'àrea de serveis socials. Llavors es realitza una valoració i una de les coses que es mira és si ja s'està rebent un servei psicològic per un altre servei, per una altra entitat, per no duplicar tractaments o el motiu perquè fa la derivació o el motiu de la necessitat de rebre servei psicològic. I simplement llavors l'equip de serveis socials fa una valoració i fa la derivació al servei.
0: Puig també ha destacat la importància de la recuperació d'aquest servei, que ja compta amb 10 dones participants.
1: Que fa des dels serveis socials és aquesta primera valoració, veure si és un dels casos que encaixa amb el servei i per tant llavors es pot fer la derivació, no? En aquests moments el servei psicològic ja hi ha en aquests moments està tenint unes 10 dones i per tant són 10 dones que s'han proposat i s'han derivat des de l'àrea de serveis socials amb prèvia a la demanda i el vistiplau de la persona atesa.
0: Aquest servei està dissenyat per atendre dones que estiguin passant per processos de dol, separacions, angoixa o qualsevol situació que els generi un malestar emocional. Tot i això, han remarcat que no és un servei especialitzat en violència de gènere. En casos de maltractaments, la funció del servei és fer una primera acollida i derivar la dona cap al recurs especialitzat corresponent, com el CIAT de Blanes. La represa d'aquest servei ha estat acompanyada d'una actualització de la normativa municipal que regula l'atenció psicològica. Fins ara, les normes només contemplaven el servei per infància i adolescència. Amb aquesta nova modificació s'ha incorporat formalment l'atenció a dones.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ja hi tornem a ser amb el de Gorra Express d'aquest dimecres. Dir-vos que la Montserrat Martori s'emporta el premi d'aquest lot de productes de la farmàcia Apolo. Felicitats, Montse, has de passar per la ràdio a buscar el teu premi. I avui el que tenim per vosaltres són passes per anar, ojo, al Sambi Fest, aquest cap de setmana, del 31 al 3 d'agost. Aquest festival de Sant Vicenç de Montalt, que hi ha un munt d'actuacions durant el cap de setmana. Mira, tenim Arrels de Gràcia, Tònia Ricci, Les Caramba, Clarence Becker, Gemma Humet, hi haurà l'Irene Cortés, hi haurà Palmira Hielo, tot això amb food trucks, market, zona de jocs, tot això espectacular. I tu hi tens entrada gratuïta, te la regalem des de Ràdio Palafolls. Només cal que participis avui amb nosaltres. Digue'ns, quin és el grup que t'agradaria veure en concert? El que més t'agradaria veure en concert, fins i tot si és mort? Queen? Bé, doncs vinga, ale, és gratis. Escolta, m'imagina, és gratis. Queen, Tina Turner, el que sigui. Digue'ns-ho, el de Gorra Express d'avui aconsegueix entrades per anar al Sambi Fest.
1: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat. O deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorada!

0: La Gorra Express.
1: Ja hi tornem a ser amb el de Gorra Express d'aquest dimecres. Dir-vos que la Montserrat Martori s'emporta el premi d'aquest lot de productes de la farmàcia Apolo. Felicitats, Montse, has de passar per la ràdio a buscar el teu premi. I avui el que tenim per vosaltres són passes per anar, ojo, al Sambi Fest, aquest cap de setmana, del 31 al 3 d'agost. Aquest festival de Sant Vicenç de Montalt, que hi ha un munt d'actuacions durant el cap de setmana. Mira, tenim Arrels de Gràcia, Tònia Ricci, Les Caramba, Clarence Becker, Gemma Humet, hi haurà l'Irene Cortés, hi haurà Palmira Hielo, tot això amb food trucks, market, zona de jocs, tot això espectacular. I tu hi tens entrada gratuïta. Te la regalem des de Ràdio Palafolls. Només cal que participis avui amb nosaltres. Digue'ns a... quin és el grup que t'agradaria veure en concert? El que més t'agradaria veure en concert, fins i tot si és mort. Queen, bé, doncs pues vinga, ale, és gratis. Escolta, m'imagina, és gratis. Queen, Tina Turner, el que sigui. Digue'ns-ho, el de Gorra Express d'avui aconsegueix entrades per anar al Sambi Fest.
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat. O deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De Gorra Express.
3: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
4: Cada cançó al seu moment.
3: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.
5: ¿Cómo es que te amo así, con todo el pensamiento? ¿Cómo lograste entrar así sin preguntar, robándote el momento?

0: L'associació FemCirc cobra les inscripcions pels nous tallers d'acrobàcia aèria. L'entitat local FemCirc ho té tot a punt ja per iniciar el cinquè curs a Palafolls a partir de setembre. L'associació ha obert el període d'inscripcions pels tallers regulars de circ i acrobàcia aèria, una activitat que cada any guanya més participants, tant al nostre municipi com a localitats veïnes com Tordera, Blanes, Pineda o Malgrat. Entre les novetats d'aquest pròxim curs, destacar el canvi de dia. Les classes, que tradicionalment es feien dimecres, passen a impartir-se els dijous. A més, a causa de l'alt volum d'alumnes, s'ha decidit dividir el grup infantil en dos. Així, els adolescents faran les classes de 4 de la tarda a 6, els infants de 6 a 7 i els adults de matí de 12 a 2 del migdia i els de tarda de 7 a 9 del vespre. Ho ha detallat Júlia Penya, una de les membres de FemCirc.
1: Per aquest nou curs hem decidit canviar el dia de l'extraescolar. Normalment es feien els dimecres, aquest any ho mourem els dijous. I també, donat el volum que ja hi havia en el primer grup, que era el d'infants, hem decidit dividir-lo en dos grups. Llavors, aquest any, com a novetat, hi haurà un grup de 4, 5 i mitja enfocat a adolescents i l'altre grup serà de 5 i mitja a 7 i serà per infants. I després mantindrem el grup de tarda de 7 a 9 d'adults i el grup de matí de 12 a 2 també per adults.
0: Els tallers se centren en el treball amb teles, cèrcol aeri i corda. Penya destaca que l'activitat combina l'esport amb un fort component artístic i creatiu. Per molts adults, diu, les classes són fins i tot una forma de teràpia i superació personal.
1: Les disciplines que treballarem seran les teles, el cèrcol aeri i la corda. Llavors, normalment, les classes les mantindrem en una durada d'hora i mitja per als grups de més petits, 2 hores per als grups de les adultes, i normalment, com sempre, això es manté, hi ha una primera part que és escalfament, mobilitat articular, preparar el cos per pujar l'element. Després hi ha una altra part que consisteix en preparació física amb el mateix element, és a dir, preparació física a l'aire. I després ja es desenvolupa la tècnica específica de cada aeri, tant de les teles com, per exemple, llaços, caigudes, figures de base i el mateix en el cèrcol i la corda.
0: A més de la mostra de final de curs que es realitza habitualment a Can Vall, aquest pròxim curs l'entitat té l'objectiu de poder oferir més actuacions i espectacles a l'aire lliure en espais escènics del poble. Pel que fa a les inscripcions, l'activitat és oberta sense necessitat de tenir experiència prèvia en importar l'edat, el cost o el nivell. Les persones interessades poden demanar fins i tot una classe de prova per resoldre dubtes. Per més informació o formalitzar la inscripció, cal contactar amb l'associació a través del telèfon 662 40 52 57 17.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ja hi tornem a ser amb el Dagorra Express d'aquest dimecres. Dir-vos que la Montserrat Martori s'emporta el premi d'aquest lot de productes de la farmàcia Apolo. Felicitats, Montse, has de passar per la ràdio a buscar el teu premi. I avui el que tenim per vosaltres són passes per anar, ojo, al Sant Bifest, aquest cap de setmana, del 31 al 3 d'agost. Aquest festival de Sant Vicenç de Montalt, que hi ha un munt d'actuacions durant el cap de setmana. Mira, tenim Arrels de Gràcia, Tònia Ricci, Les Caramba, Clarence Becker, Gemma Humet, hi haurà l'Irene Cortés, hi haurà Palmira Hielo, tot això amb food trucks, market, zona de jocs, tot això espectacular. I tu hi tens entrada gratuïta, te la regalem des de Ràdio Palafolls. Només cal que participis avui amb nosaltres. Digue'ns quin és el grup que t'agradaria veure en concert, el que més t'agradaria veure en concert, fins i tot si és mort. Queen, bé, doncs vinga, ale, és gratis. Escolta, m'imagina, és gratis. Queen, Tina Turner, el que sigui. Digue'ns-ho, el Dagorra Express d'avui aconsegueix entrades per anar al Sant Bifest.
1: Ja pots participar al Dagorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: Dagorra Express.
3: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM 24 hores amb tu.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafoll selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafoll selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: Ja hi tornem a ser amb el de Gorra Express d'aquest dimecres. Dir-vos que la Montserrat Martori s'emporta el premi d'aquest lot de productes de la farmàcia Apolo. Felicitats, Montse, has de passar per la ràdio a buscar el teu premi. I avui el que tenim per vosaltres són passes per anar, ojo, al Sambi Fest, aquest cap de setmana, del 31 al 3 d'agost. Aquest festival de Sant Vicenç de Montalt, que hi ha un munt d'actuacions durant el cap de setmana. Mira, tenim Arrels de Gràcia, Tònia Ricci, l'Escaramba, Clarence Becker, Gemma Humet, hi haurà l'Irene Cortés, hi haurà Palmira Hielo, tot això amb food trucks, market, zona de jocs, tot això espectacular. I tu hi tens entrada gratuïta. Te la regalem des de Ràdio Palafolls. Només cal que participis avui amb nosaltres. Digue'ns-a quin és el grup que t'agradaria veure en concert, el que més t'agradaria veure en concert, fins i tot si és mort. Queen, bé, doncs vinga, ale, és gratis. Escolta, m'imagina, és gratis. Queen, Tina Turner, el que sigui. Digue'ns-ho, el de Gorra Express d'avui aconsegueix entrades per anar al Sambi Fest.
1: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: Arribem a les 8 del vespre. Tanquem la parada del The Gorra Express d'avui. Demà hi tornem, a la mateixa hora. Que ningú es mogui. Adéu-siau. The Gorra Express. Música sense interrupcions. Fins demà.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.

L'Ajuntament de Palafolls recupera el servei d'atenció psicològica per dones després d'anys d'inactivitat. Aquesta prestació, creada originalment el 2012, s'ha reprès aquest any i ja es troba plenament operativa, amb una desena d'usuàries. Per accedir al suport, cal estar empadronada al municipi i sol·licitar una valoració prèvia a l'àrea de serveis socials per avaluar el motiu de la demanda i evitar duplicitats amb altres tractaments. El servei està dissenyat per atendre processos de dol, separacions o angoixa. Aquesta represa ha anat acompanyada també d'una actualització de la normativa municipal per incloure formalment l'atenció a dones més enllà de la infància i l'adolescència.

0: I com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, d'aquest 29 de juliol. Hi ha altres temes i els avancem ara mateix en titulars. Palafolls organitza una vetllada comunitària al castell per observar l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, el consistori ha preparat una activitat per seguir en directe un fenomen que no repetia de forma tan clara des del 1905. Tot i que al nostre municipi l'eclipsi no serà total, es podrà veure com la lluna cobreix el sol en un 90%, motiu pel qual l'Ajuntament proporcionarà ulleres de protecció homologades a tots els assistents. La jornada tindrà un caire festiu amb un sopar popular a l'aire lliure i un concert acústic de la palafollenca Pell Roja per amenitzar l'espera del moment. Es tracta d'una oportunitat astronòmica única perquè a Catalunya no tornarà a viure un esdeveniment similar fins l'any 2180. Parlarem d'altres activitats culturals, en aquest cas d'activitats extraescolars de FEM Circ, que ja ha obert les inscripcions pels seus nous tallers d'acrobàcia aèria de cara al curs vinent. L'entitat local prepara el seu cinquè any d'activitat al nostre poble amb tallers de teles, cèrcol aeri i corda que atrauen participants de tota la comarca i també de la selva. Com a novetat, pel mes de setembre les classes passaran a impartir-se els dijous i s'ha decidit dividir el grup infantil en dos a causa de l'alt volum d'alumnes inscrits. Aquesta activitat busca combinar l'esport amb un fort component artístic i creatiu que, segons els organitzadors, sovint també és una forma de superació personal i teràpia pels adults. I marxem cap a Blanes, on la pirotècnia valenciana ha fet història en guanyar per sisena vegada consecutiva el concurs de focs de Blanes. L'empresa s'ha proclamat guanyadora de la 54a edició del certamen internacional, assolint una fita inèdita perquè cap altra companyia havia aconseguit tants premis seguits. L'espectacle ofert diumenge passat va obtenir 458 punts, superant les propostes de la pirotècnia Xaraiba de Galícia i la Jinli Fireworks de la Xina. Amb aquesta victòria, l'empresa s'emporta un premi de 6.000 euros en metàl·lic i s'assegura la participació en la pròxima edició del concurs, així com també en la mascleta nocturna de Blanes de l'estiu vinent i altres festes populars. I finalment, pel que fa al temps, aquesta tarda s'ha de mantenir estable i assolellat a tot el Maresme. No s'esperen pluges. Els vents seran fluixos o lleugerament moderats, de força 2 a 4 de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol, a maries de maró, al litoral del Maresme Nord. Les temperatures màximes pugen i oscil·laran entre els 30 i els 33 graus. A Palafolls el dia estarà assolellat. Les temperatures màximes també pujaran fins als 33 graus i les mínimes ho faran fins als 19. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui d'aquest 29 de juliol del 2026. I ho fem parlant de serveis que es donen a les persones a l'Ajuntament. En concret, el servei d'atenció psicològica, però cap a dones. L'Ajuntament ha tornat a posar en marxa aquest servei d'atenció psicològica adreçat específicament a dones. Una prestació que es va crear originàriament l'any 2012, però que va haver de ser suspesa per factors aliens al consistori. Després d'un període d'inactivitat, el servei s'ha reprès aquest 2026 i ja es troba plenament operatiu. Per poder ser usuària d'aquest suport, el requisit indispensable és estar empadronada a Palafolls. Les dones interessades no poden accedir-hi directament, sinó que s'han d'adreçar a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament. Un cop allà se'l realitzarà una valoració prèvia. En aquesta entrevista es mirarà si la persona ja rep tractament per altres vies per evitar duplicitats i s'avalora també el motiu de la demanda. Ho ha detallat Judit Puig, tècnica de serveis socials a l'Ajuntament de Palafolls.
1: La derivació es fa des dels serveis socials, per tant, qualsevol dona que pensi que pot necessitar rebre un suport psicològic, doncs ha de dirigir-se a l'àrea de serveis socials. Llavors es realitza una valoració i una de les coses que es mira és si ja s'està rebent un servei psicològic per un altre servei, per una altra entitat, per no duplicar tractaments o el motiu perquè fa la derivació o el motiu de la necessitat de rebre servei psicològic, i simplement llavors l'equip de serveis socials fa una valoració i fa la derivació al servei.
0: Puig també ha destacat la importància de la recuperació d'aquest servei que ja compta amb 10 dones participants.
1: Que el Pades de Serveis Socials, des d'aquesta primera valoració, veure si és un dels casos que encaixa amb el servei i, per tant, llavors es pot fer la derivació, no? En aquests moments el servei psicològic ja hi ha en aquests moments està tenint unes 10 dones i, per tant, són 10 dones que s'han proposat i s'han derivat des de l'àrea de serveis socials prèvia a la demanda i el vistiplau de la persona atesa.
0: Aquest servei està dissenyat per atendre dones que estiguin passant per processos de dol, separacions, angoixa o qualsevol situació que els generi un malestar emocional. Tot i això, remarquen que no és un servei especialitzat en violència de gènere. En casos de maltractaments, la funció del servei és fer una primera acollida i derivar la dona cap al recurs especialitzat corresponent com el CIAT de Blanes. La represa del servei ha anat acompanyada també d'una actualització de la normativa municipal que regula l'atenció psicològica a Palafolls. Fins ara, les normes només contemplaven el servei per infància i adolescència. Amb aquesta nova modificació s'ha incorporat formalment l'atenció a les dones. I seguim amb altres qüestions. Ara parlem de cultura de cara a l'agost, perquè es farà una festa per observar l'eclipsi solar del 12 d'agost en el nostre municipi. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, l'Ajuntament ha organitzat una vetllada comunitària a l'esplanada del Castell per seguir en directe un fenomen astronòmic excepcional que no repetia de forma tan clara a Catalunya des de l'any 1905. Tot i que a Palafolls l'eclipsi no es veurà totalment, sí que es podrà veure com la Lluna cobreix en un 90% el Sol. L'esdeveniment arrenca a les 7 de la tarda, quan la Lluna començarà a ocultar el disc solar. Atès que l'observació directa del Sol requereix mesures de seguretat estrictes per evitar danys oculars, el consistori proporcionarà ulleres de protecció homologades a tots els assistents fins a executar existències, facilitant així que tothom pugui seguir les fases de l'eclipsi amb total garantia. L'activitat s'ha plantejat amb un marcat caràcter social i festiu. És per això que es convida els veïns i veïnes a participar en un sopar popular, on cadascú pot portar el seu propi menjar per compartir la vetllada a l'aire lliure en un ambient de germanor des de dalt del turó del castell. L'espera del moment culminant de l'eclipsi estarà amenitzada per la música de la palafollenca Pell Roja, que oferirà un concert acústic durant la nit. Així crearà una atmosfera relaxada mentre el cel es va enfosquint a mesura que s'apropa el vespre. Aquesta és una oportunitat única pels aficionats a l'astronomia i també per la ciutadania en general, perquè un cop passat l'eclipsi d'aquest 2026, Catalunya no tornarà a viure un fenomen d'aquestes característiques fins l'any 2180. S'espera que l'eclipsi sigui visible a tot el territori entre 7:45 del vespre i també 9:00, un horari que coincidirà amb la posta de sol, fet que el farà encara més espectacular des de l'alçada del castell de Palafolls. I parlem d'altres qüestions. L'associació Fem Circ cobra les inscripcions pels nous tallers d'acrobàcia aèria. L'entitat local Fem Circ ho té ja tot a punt per iniciar el seu cinquè curs a Palafolls aquest mes de setembre. L'associació ha obert el període d'inscripció pels seus tallers regulars de circ i acrobàcia aèria, una activitat que cada any guanya més participants tant al municipi com a localitats veïnes com Tordera, Blanes, Malgrat o Pineda. Entre les novetats d'aquest pròxim curs destaca el canvi de dia. Les classes, que tradicionalment es feien dimecres, passen a impartir-se els dijous. A més, a causa de l'alt volum d'alumnes, s'ha decidit dividir el grup infantil en dos. Així, els adolescents faran les classes de 4 de la tarda a 6:15, els infants de 6:15 a 7, i els adults de matí de 12 a 2, i els de la tarda de 7 a 9. Ho ha detallat Júlia Penya, una de les membres de Fem Circ.
2: En aquest nou curs hem decidit canviar el dia de l'extraescolar. Normalment es feien els dimecres, aquest any ho mourem els dijous, i també donat el volum que ja hi havia en el primer grup, que era el d'infants, hem decidit dividir-lo en dos grups. Llavors, aquest any, com a novetat, hi haurà un grup de 4, 5 i mitja enfocat a adolescents, i l'altre grup serà de 5 i mitja a 7 i serà per infants. I després mantindrem el grup de tarda de 7 a 9 d'adults i el grup de matí de 12 a 2, també per adults.
0: Els tallers se centren en el treball amb teles, cèrcol aeri i corda. Penya destaca que l'activitat combina l'esport amb un fort component artístic i creatiu. Per molts adults, les classes esdevenen fins i tot una forma de teràpia i superació personal.
2: Les disciplines que treballarem seran les teles, el cèrcol aeri i la corda. Llavors, normalment, les classes les mantindrem en una durada d'hora i mitja per als grups de més petits, 2 hores per als grups de les adultes, i normalment, com sempre, això es manté, hi ha una primera part que és escalfament, mobilitat articular, preparar el cos per pujar l'element. Després hi ha una altra part que consisteix en preparació física amb el mateix element, és a dir, preparació física a l'aire, i després ja es desenvolupa la tècnica específica de cada aeri, tant de les teles com, per exemple, llaços, caigudes, figures de base, i el mateix en el cèrcol i la corda.
0: A més de la mostra final de curs que es realitza habitualment a Can Batlle, aquest pròxim curs l'entitat té l'objectiu de poder oferir més actuacions i espectacles a l'aire lliure en espais del nostre poble. Pel que fa a les inscripcions, l'activitat és oberta a tothom, sense necessitat de tenir experiència prèvia ni importar l'edat, el cost o el nivell. Segons detalla, les persones interessades poden demanar una classe de prova per resoldre dubtes. Per més informació o per formalitzar la inscripció, cal contactar amb l'associació a través del telèfon 662 42 56 17 o mitjançant el seu perfil d'Instagram. I ara marxem cap a Blanes, on la pirotècnia valenciana guanya per 6a vegada consecutiva el concurs de focs. La pirotècnia valenciana s'ha proclamat un cop més guanyadora del 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava i del trofeu Vila de Blanes. Amb aquesta victòria, l'empresa valenciana assoleix una fita que mai ha aconseguit cap altra empresa. Mai ningú abans havia aconseguit tants premis consecutius en el mateix certamen a la ciutat. Concretament, han guanyat des del 2019 al 2026 amb l'aturada de la pandèmia. Tot i això, la seva primera victòria va ser l'any 2008. L'espectacle que els valencians van oferir diumenge, tal com detallen des del consistori blanenc, és el que va convèncer el jurat. Amb una puntuació de 458 punts, ha guanyat a la pirotècnia de Xaraiba, de Galícia, qui ha aconseguit el segon premi amb 429 punts. Gràcies a aquest primer lloc, la pirotècnia valenciana s'endú un premi en metàl·lic de 6.000 euros i s'assegura 3 visites més a la Costa Brava. Podran participar en la 55a edició del concurs de focs d'artifici de la Costa Brava, també en el tancament de la Festa Major de Lloret de l'any vinent i a la realització de la mascleta nocturna de Blanes també l'estiu vinent. A banda d'aquesta pirotècnia i de la de Xaraiba, els tercers guanyadors han estat els membres de la Jinli Fireworks de la Xina. En quart i cinquè lloc han quedat la Duarte de Portugal i la Josman d'Orensa.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 estava pendent de sentència al judici pel presumpte intent d'homicidi d'una dona a Palafolls. Aquella setmana, la secció 20a del Tribunal Superior de Justícia va jutjar l'home acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa al nostre poble. Els fets es remunten al 2023, quan l'home, marit de la víctima, va apunyalar-la en diverses ocasions i seguidament va tractar d'acabar amb la seva vida asfixiant-la. Concretament, l'acusat va assestar fins a 14 ganivetades a la seva dona amb l'intenció d'acabar amb la seva vida. Pensant que estava morta, va embolicar-la en un plàstic gran i va marxar. Ella, però, només estava ferida i el va poder denunciar. I el 2021, és a dir, fa 5 anys, el preacord entre empleats i direcció de Novartis Sandoz recol·locaria 83 treballadors a Palafolls. Els empleats i la direcció de l'empresa farmacèutica Novartis Sandoz van arribar a un preacord per tancar la planta que la companyia tenia a les Franqueses del Vallès. Segons Comissions Obreres, el tancament de les instal·lacions s'efectuaria el desembre del 2024 i el sindicat afirmava que s'havien previst mesures no traumàtiques pels empleats. En aquest sentit, Novartis Sandoz va oferir recol·locar 83 dels 117 treballadors de la planta de les Franqueses a la fàbrica del nostre municipi amb una compensació de 20.000 euros per trasllat. Al principi, d'acord, també contemplava les baixes voluntàries, que serien compensades amb 45 dies per any treballat i de prejubilació pels treballadors més grans de 55 anys. I el 2016, la Festa del Cel fa 10 anys es cancel·lava després de la negativa de Calella. La ciutat va rebutjar la proposta dels organitzadors de la celebració que havien trucat a la porta dels ajuntaments de Pineda i Calella perquè l'acollissin després que Mataró decidís no donar continuïtat a l'esdeveniment. L'alcaldessa del moment de Calella, Montserrat Candini, considerava que aquest tipus de festa no encaixava amb el model de la ciutat. Inicialment, l'alcaldessa havia dit que caldria analitzar la proposta per estudiar-ne la viabilitat, tot i assegurar que no era una prioritat del consistori. Una de les opcions ja descartada era també fer-ho conjuntament amb Pineda de Mar, que tenia una posició molt similar a la de Calella.

0: I ara, com és habitual, el que hem de fer és connectar amb el nostre company, amb el Quim Serra, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica del temps. Hola, Quim, bon dia.
1: Aquest migdia, de moment, tenim unes temperatures que ja arriben cap als 33 graus a l'interior de la comarca i els freguen els 30 també prop de la costa. Una situació meteorològica que ha de continuar al llarg dels pròxims dies, marcada justament per això, per les altes temperatures. De fet, demà pujaran una mica en relació a les d'avui i de cara al cap de setmana encara seran més altes. De moment, sembla que divendres tindríem unes temperatures que es mantindrien sense canvis o fins i tot podrien recular una mica la franja costanera amb un augment dels núvols a la tarda que fins i tot arribarien a tapar el cel però sense deixar precipitació aquí a la costa. Sí, hi haurà algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu, però no han d'arribar aquí a la comarca. Només arribaran la desfeta, les restes de les tempestes en forma de núvols alts i mitjans que poden arribar a mig tapar una mica el cel i poca cosa més. Per la seva banda, els vents de cara a aquesta tarda, com aquest matí, seran més aviat fluixos, com a molt lleugerament moderats als dos extrems del litoral maresmenc, tant a la costa del Maresme Sud com l'extrem nord de la comarca. En qualsevol cas, amb vents poc destacables, tot això en una situació marítima que estarà dominada pel marejol a marees de mar de fons. De cara a demà es mantindrà el temps tranquil i assolellat i, com dèiem, de cara a divendres hi haurà més núvols, però seran núvols poc importants.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

Finalitzem l'informatiu d'avui, com és habitual, repassant quines han estat les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'Ajuntament recupera el servei d'atenció psicològica per dones després de 12 anys d'inactivitat. Aquesta prestació s'ha reprès aquest 2026 i ja es troba plenament operativa amb una desena d'usuàries. Per accedir al suport cal estar empadronada al municipi i sol·licitar una valoració prèvia a l'àrea de serveis socials per avaluar el motiu de la demanda i evitar duplicitats amb altres tractaments. El servei ha estat dissenyat per atendre processos de dol, separacions i angoixa. Aquesta represa ha anat acompanyada d'una actualització de la normativa municipal per incloure formalment l'atenció a les dones més enllà de la infància i l'adolescència.

I s'ha organitzat una ballada comunitària al castell per observar l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, el consistori ha preparat una activitat per seguir en directe el fenomen que no repetia de forma tan clara des del 1905. Tot i que al nostre poble l'eclipsi no serà total, es podrà veure com la lluna cobreix el sol en un 90%, motiu pel qual l'Ajuntament proporcionarà ulleres de protecció homologades a tots els assistents. La jornada tindrà un caire festiu amb sopar popular a l'aire lliure i un concert acústic de la Palafollenca Pèl Roja per amenitzar l'espera en un moment com aquest.

I l'associació FEM Circ ha obert ja les inscripcions pels nous tallers d'acrobàcia aèria del curs vinent. L'entitat local prepara ja el seu cinquè any d'activitat al nostre poble amb tallers de teles, cèrcol aeri i corda. Com a novetat pel mes de setembre, les classes passaran a impartir-se dijous i s'ha decidit dividir el grup infantil en dos a causa de l'alt volum d'inscrits. L'activitat busca combinar l'esport amb un fort component artístic i creatiu que, segons els organitzadors, sovint esdevé també una forma de superació personal i teràpia pels adults.

I finalment hem marxat cap a Blanes, on la pirotècnia valenciana ha fet història en guanyar per sisena vegada consecutiva el concurs de focs de Blanes. L'empresa s'ha proclamat guanyadora de la 54a edició del certamen internacional, assolint una fita inèdita perquè cap altra companyia havia aconseguit tants premis seguits. L'espectacle ofert diumenge va obtenir 458 punts, superant les propostes de la pirotècnia Xaràbia de Galícia i la Jinli Fireworks de la Xina. Amb aquesta victòria, l'empresa s'emporta un premi de 6.000 euros i s'assegura la participació en la propera edició del concurs, així com també en altres activitats. La

0: festa per observar l'eclipsi solar del 12 d'agost a Palafolls. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, l'Ajuntament ha organitzat una ballada comunitària a l'esplanada del Castell per seguir en directe un fenomen astronòmic excepcional que no repetia de forma tan clara a Catalunya des de l'any 1905. Tot i que a Palafolls l'eclipsi no es veurà totalment, sí que es podrà veure com la lluna cobreix en un 90% el sol. L'esdeveniment arrencarà a les 7 de la tarda, quan la lluna començarà a ocultar el disc solar. Atès que l'observació directa del sol requereix mesures de seguretat estrictes per evitar danys oculars, el consistori ha informat que proporcionarà ulleres de protecció homologades a tots els assistents fins a esgotar existències, facilitant així que tothom pugui seguir les fases de l'eclipsi amb total garantia. L'activitat s'ha plantejat amb un marcat caràcter social i festiu. És per això que es convida els veïns i veïnes a participar en un sopar popular on cadascú pot portar el seu propi menjar per compartir la nit a l'aire lliure amb un ambient de germanor des de dalt del turó del castell. L'espera del moment culminant de l'eclipsi estarà amenitzada per la música de la palafollenca Pèl Roja, que oferirà un concert acústic durant la nit, creant així una atmosfera relaxada mentre el cel es va enfosquint a mesura que s'apropa el vespre. Aquesta és una oportunitat única pels aficionats a l'astronomia i també per la ciutadania en general, ja que un cop passat l'eclipsi d'aquest 2026, Catalunya no tornarà a viure un fenomen d'aquestes característiques fins l'any 2180. S'espera que l'eclipsi sigui visible a tot el territori entre 7:45 del vespre i les 9, un horari que coincidirà amb la posta de sol, fet que el farà encara més espectacular des de l'alçada del castell de Palafolls. I marxem cap a Blanes, on la pirotècnia valenciana ha guanyat per sisena vegada consecutiva el concurs de focs de Blanes. La pirotècnia valenciana s'ha proclamat un cop més guanyadora d'aquest concurs. Amb aquesta victòria, l'empresa assoleix una fita que mai s'ha aconseguit en cap altra empresa. Mai ningú abans havia aconseguit tants premis consecutius en el mateix certamen a Blanes. Concretament, han guanyat des de 2019 fins a 2026 amb l'aturada de la pandèmia, tot i que la seva primera victòria va ser a principis del 2000. L'espectacle que els valencians van oferir diumenge, tal com detallen des del consistori blanenc, és el que va convèncer el jurat. Amb una puntuació de 458 punts ha guanyat a la pirotècnia de Xaraiba de Galícia, que ha aconseguit el segon premi amb 429 punts. Gràcies a aquest primer lloc, la pirotècnia s'endú un primer premi en metàl·lic de 6.000 euros i s'assegura 3 visites més a la Costa Brava. Podran participar en la 55a edició del concurs de focs d'artifici, també en el tancament de la Festa Major de Lloret de l'any vinent i en la realització de la Mascleta Nocturna de Blanes l'estiu vinent. A banda de la pirotècnia valenciana i la de Xaràbia, els tercers guanyadors han estat els membres de la pirotècnia Jinli Fireworks de la Xina. En quart i cinquè lloc han quedat la Duarte de Portugal i la Josman d'Orense.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Palafolls recupera el servei d'atenció psicològica per dones. L'Ajuntament ha tornat a posar en marxa el servei d'atenció psicològica adreçat especialment a dones. Una prestació que es va crear originalment l'any 2012, però que va haver de ser suspesa per factors aliens al consistori. Després d'un període d'inactivitat, el servei s'ha reprès aquest 2026 i ja es troba plenament operatiu des del mes de maig. Per poder ser usuària d'aquest suport, el requisit indispensable és estar empadronada a Palafolls. Les dones interessades no poden accedir-hi directament, sinó que s'han d'adreçar a l'àrea de serveis socials des de l'Ajuntament. Un cop allà, se'ls realitzarà una valoració prèvia. En aquesta entrevista es mirarà si la persona ja rep tractament per altres vies per tal d'evitar duplicitats i s'avaluarà el motiu de la demanda. Ho ha detallat Judit Puig, tècnica de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls.
1: La derivació es fa des de serveis socials, per tant, a qualsevol dona que pensi que pot necessitar rebre un suport psicològic, doncs ha de dirigir-se a l'àrea de serveis socials. Llavors es realitza una valoració i una de les coses que es mira és si ja s'està rebent un servei psicològic per un altre servei, per una altra entitat, per no duplicar tractaments o el motiu perquè fa derivació o el motiu de la necessitat de rebre servei psicològic, i simplement llavors l'equip de serveis socials fa una valoració i fa la derivació al servei.
0: Puig també ha destacat la importància de la recuperació d'aquest servei, que ja compta amb 10 dones participants.
1: Que fa des de serveis socials és aquesta primera valoració, veure si és un dels casos que encaixa amb el servei, i per tant llavors es pot fer la derivació, no? En aquests moments el servei psicològic ja hi ha en aquests moments està tenint unes 10 dones i per tant són 10 dones que s'han proposat i s'han derivat des de l'àrea de serveis socials a prèvia a la demanda i el vistiplau de la persona atesa.
0: Aquest servei està dissenyat per atendre dones que estiguin passant per processos de dol, separacions, angoixa o qualsevol situació que els generi un malestar emocional. Tot i això, han remarcat que no és un servei especialitzat en violència de gènere. En casos de maltractaments, la funció del servei és fer una primera acollida i derivar la dona cap al recurs especialitzat corresponent, com el CIAT de Blanes. La represa d'aquest servei ha estat acompanyada d'una actualització de la normativa municipal que regula l'atenció psicològica. Fins ara, les normes només contemplaven el servei per infància i adolescència. Amb aquesta nova modificació s'ha incorporat formalment l'atenció a dones.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Sydney. Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

Ràpides. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.

L'Ajuntament de Palafolls recupera el servei d'atenció psicològica per dones després d'anys d'inactivitat. Aquesta prestació, creada originalment el 2012, s'ha reprès aquest any i ja es troba plenament operativa amb una desena d'usuàries. Per accedir al suport, cal estar empadronada al municipi i sol·licitar una valoració prèvia a l'àrea de serveis socials per avaluar el motiu de la demanda i evitar duplicitats amb altres tractaments. El servei ha estat dissenyat per atendre processos de dol, separacions o angoixa. Aquesta represa ha anat acompanyada també d'una actualització de la normativa municipal per incloure formalment l'atenció a dones més enllà de la infància i l'adolescència.

0: I com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, d'aquest 29 de juliol. Hi ha altres temes i els avancem ara mateix en titulars. Palafolls organitza una vetllada comunitària al castell per observar l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, el consistori ha preparat una activitat per seguir en directe un fenomen que no repetia de forma tan clara des del 1905. Tot i que al nostre municipi l'eclipsi no serà total, es podrà veure com la lluna cobreix el sol en un 90%, motiu pel qual l'Ajuntament proporcionarà ulleres de protecció homologades a tots els assistents. La jornada tindrà un caire festiu amb un sopar popular a l'aire lliure i un concert acústic de la palafollenca Pell Roja per amenitzar l'espera del moment. Es tracta d'una oportunitat astronòmica única perquè a Catalunya no tornarà a viure un esdeveniment similar fins l'any 2180. Parlarem d'altres activitats culturals, en aquest cas d'activitats extraescolars de Fem Circ, que ja ha obert les inscripcions pels seus nous tallers d'acrobàcia aèria de cara al curs vinent. L'entitat local prepara el seu cinquè any d'activitat al nostre poble amb tallers de teles, cèrcol aeri i corda que atrauen participants de tota la comarca i també de la selva. Com a novetat, pel mes de setembre les classes passaran a impartir-se els dijous i s'ha decidit dividir el grup infantil en dos a causa de l'alt volum d'alumnes inscrits. Aquesta activitat busca combinar l'esport amb un fort component artístic i creatiu que, segons els organitzadors, sovint també és una forma de superació personal i teràpia pels adults. I marxem cap a Blanes, on la pirotècnia valenciana ha fet història en guanyar per sisena vegada consecutiva el concurs de focs de Blanes. L'empresa s'ha proclamat guanyadora de la 54a edició del certamen internacional, assolint una fita inèdita perquè cap altra companyia havia aconseguit tants premis seguits. L'espectacle ofert diumenge passat va obtenir 458 punts, superant les propostes de la pirotècnia Xaraiba de Galícia i la Jinli Fireworks de la Xina. Amb aquesta victòria, l'empresa s'emporta un premi de 6.000 euros en metàl·lic i s'assegura la participació en la pròxima edició del concurs, així com també en la mascleta nocturna de Blanes de l'estiu vinent i altres festes populars. I finalment, pel que fa al temps, aquesta tarda s'ha de mantenir estable i assolellat a tot el Maresme. No s'esperen pluges. Els vents seran fluixos o lleugerament moderats, de força 2 a 4 de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol a Maries de Maró, al litoral del Maresme Nord. Les temperatures màximes pugen i oscil·laran entre els 30 i els 33 graus. A Palafolls el dia estarà assolellat. Les temperatures màximes també pujaran fins als 33 graus i les mínimes ho faran fins als 19. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui d'aquest 29 de juliol del 2026. I ho fem parlant de serveis que es donen a les persones a l'Ajuntament. En concret, el servei d'atenció psicològica, però cap a dones. L'Ajuntament ha tornat a posar en marxa aquest servei d'atenció psicològica adreçat específicament a dones. Una prestació que es va crear originàriament l'any 2012, però que va haver de ser suspesa per factors aliens al consistori. Després d'un període d'inactivitat, el servei s'ha reprès aquest 2026 i ja es troba plenament operatiu. Per poder ser usuària d'aquest suport, el requisit indispensable és estar empadronada a Palafolls. Les dones interessades no poden accedir-hi directament, sinó que s'han d'adreçar a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament. Un cop allà se'l realitzarà una valoració prèvia. En aquesta entrevista es mirarà si la persona ja rep tractament per altres vies per evitar duplicitats i s'avalora també el motiu de la demanda. Ho ha detallat Judit Puig, tècnica de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls.
1: La derivació es fa des dels serveis socials, per tant, qualsevol dona que pensi que pot necessitar rebre un suport psicològic, doncs ha de dirigir-se a l'àrea de serveis socials. Llavors es realitza una valoració i una de les coses que es mira és si ja s'està rebent un servei psicològic per un altre servei, per una altra entitat, per no duplicar tractaments o el motiu pel que fa a derivació o el motiu de la necessitat de rebre servei psicològic, i simplement llavors l'equip de serveis socials fa una valoració i fa la derivació al servei.
0: Puig també ha destacat la importància de la recuperació d'aquest servei que ja compta amb 10 dones participants.
1: Els pares dels serveis socials, des d'aquesta primera valoració, veure si és un dels casos que encaixa amb el servei i, per tant, llavors es pot fer la derivació, no? En aquests moments el servei psicològic ja hi ha en aquests moments està tenint unes 10 dones i, per tant, són 10 dones que s'han proposat i s'han derivat des de l'àrea de serveis socials amb prèvia a la demanda i el vistiplau de la persona atesa.
0: Aquest servei està dissenyat per atendre dones que estiguin passant per processos de dol, separacions, angoixa o qualsevol situació que els generi un malestar emocional. Tot i això, remarquen que no és un servei especialitzat en violència de gènere. En casos de maltractaments, la funció del servei és fer una primera acollida i derivar la dona cap al recurs especialitzat corresponent, com el CIET de Blanes. La represa del servei ha anat acompanyada també d'una actualització de la normativa municipal que regula l'atenció psicològica a Palafolls. Fins ara, les normes només contemplaven el servei per infància i adolescència. Amb aquesta nova modificació s'ha incorporat formalment l'atenció a les dones. I seguim amb altres qüestions. Ara parlem de cultura de cara a l'agost, perquè es farà una festa per observar l'eclipsi solar del 12 d'agost en el nostre municipi. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, l'Ajuntament ha organitzat una vetllada comunitària a l'esplanada del Castell per seguir en directe un fenomen astronòmic excepcional que no repetia de forma tan clara a Catalunya des de l'any 1905. Tot i que a Palafolls l'eclipsi no es veurà totalment, sí que es podrà veure com la Lluna cobreix en un 90% el Sol. L'esdeveniment arrencarà a les 7 de la tarda, quan la Lluna començarà a ocultar el disc solar. Atès que l'observació directa del Sol requereix mesures de seguretat estrictes per evitar danys oculars, el consistori proporcionarà ulleres de protecció homologades a tots els assistents fins a executar existències, facilitant així que tothom pugui seguir les fases de l'eclipsi amb total garantia. L'activitat s'ha plantejat amb un marcat caràcter social i festiu. És per això que es convida els veïns i veïnes a participar en un sopar popular, on cadascú pot portar el seu propi menjar per compartir la vetllada a l'aire lliure en un ambient de germanor des de dalt del turó del castell. L'espera del moment culminant de l'eclipsi estarà amenitzada per la música de la palafollenca Pell Roja, que oferirà un concert acústic durant la nit. Així crearà una atmosfera relaxada mentre el cel es va enfosquint a mesura que s'apropa el vespre. Aquesta és una oportunitat única pels aficionats a l'astronomia i també per la ciutadania en general, perquè un cop passat l'eclipsi d'aquest 2026, Catalunya no tornarà a viure un fenomen d'aquestes característiques fins l'any 2180. S'espera que l'eclipsi sigui visible a tot el territori entre 8:15 del vespre i també les 9, un horari que coincidirà amb la posta de sol, fet que el farà encara més espectacular des de l'alçada del castell de Palafolls. I parlem d'altres qüestions. L'associació FemCirc cobra les inscripcions pels nous tallers d'acrobàcia aèria. L'entitat local FemCirc coteja tot a punt per iniciar el seu cinquè curs a Palafolls aquest mes de setembre. L'associació ha obert el període d'inscripció pels seus tallers regulars de circ i acrobàcia aèria, una activitat que cada any guanya més participants tant al municipi com a localitats veïnes com Tordera, Blanes, Malgrat o Pineda. Entre les novetats d'aquest pròxim curs destaca el canvi de dia. Les classes, que tradicionalment es feien dimecres, passen a impartir-se els dijous. A més, a causa de l'alt volum d'alumnes, s'ha decidit dividir el grup infantil en dos. Així, els adolescents faran les classes de 4 de la tarda a 6:15, els infants de 6:15 a 7 i els adults de matí de 12 a 2 i els de la tarda de 7 a 9. Ho ha detallat Júlia Penya, una de les membres de FemCirc.
2: En aquest nou curs hem decidit canviar el dia de l'extraescolar. Normalment es feien els dimecres, aquest any ho mourem els dijous, i també he donat el volum que ja hi havia en el primer grup, que era el d'infants, hem decidit dividir-lo en dos grups. Llavors, aquest any, com a novetat, hi haurà un grup de 4, 5 i mitja enfocat a adolescents, i l'altre grup serà de 5 i mitja a 7 i serà per infants. I després mantindrem el grup de tarda de 7 a 9 d'adults i el grup de matí de 12 a 2 també per adults.
0: Els tallers se centren en el treball amb teles, cèrcol aeri i corda. Penya destaca que l'activitat combina l'esport amb un fort component artístic i creatiu. Per molts adults, les classes esdevenen fins i tot una forma de teràpia i superació personal.
2: Les disciplines que treballarem seran les teles, el cèrcol aeri i la corda. Llavors, normalment, les classes les mantindrem en una durada d'hora i mitja per als grups de més petits, 2 hores per als grups de les adultes, i normalment, com sempre, això es manté, hi ha una primera part que és escalfament, mobilitat articular, preparar el cos per pujar l'element. Després hi ha una altra part que consisteix en preparació física amb el mateix element, és a dir, preparació física a l'aire, i després ja es desenvolupa la tècnica específica de cada aeri, tant de les teles com, per exemple, llaços, caigudes, figures de base, i el mateix en el cèrcol i la corda.
0: A més de la mostra final de curs que es realitza habitualment a Can Batlle, aquest pròxim curs l'entitat té l'objectiu de poder oferir més actuacions i espectacles a l'aire lliure en espais del nostre poble. Pel que fa a les inscripcions, l'activitat és oberta a tothom, sense necessitat de tenir experiència prèvia, ni importar l'edat, el cost o el nivell. Segons detalla, les persones interessades poden demanar una classe de prova per resoldre dubtes. Per més informació o per formalitzar la inscripció, cal contactar amb l'associació a través del telèfon 662 42 56 17 o mitjançant el seu perfil d'Instagram. I ara marxem cap a Blanes, on la pirotècnia valenciana guanya per 6a vegada consecutiva el concurs de focs. La pirotècnia valenciana s'ha proclamat un cop més guanyadora del 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava i del trofeu Vila de Blanes. Amb aquesta victòria, l'empresa valenciana assoleix una fita que mai ha aconseguit cap altra empresa. Mai ningú abans havia aconseguit tants premis consecutius en el mateix certamen a la ciutat. Concretament, han guanyat des del 2019 al 2026 amb l'aturada de la pandèmia. Tot i això, la seva primera victòria va ser l'any 2008. L'espectacle que els valencians van oferir diumenge, tal com detallen des del consistori blanenc, és el que va convèncer el jurat. Amb una puntuació de 458 punts, ha guanyat a la pirotècnia de Xaraiba, de Galícia, qui ha aconseguit el segon premi amb 429 punts. Gràcies a aquest primer lloc, la pirotècnia valenciana s'endú un premi en metàl·lic de 6.000 euros i s'assegura 3 visites més a la Costa Brava. Podran participar en la 55a edició del concurs de focs d'artifici de la Costa Brava, també en el tancament de la Festa Major de Lloret de l'any vinent i a la realització de la mascleta nocturna de Blanes també l'estiu vinent. A banda d'aquesta pirotècnia i de la de Xaraiba, els tercers guanyadors han estat els membres de la Jinli Fireworks de la Xina. En quart i cinquè lloc han quedat la Duarte de Portugal i la Josman d'Orensa.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 estava pendent de sentència al judici pel presumpte intent d'homicidi d'una dona a Palafolls. Aquella setmana, la secció 20a del Tribunal Superior de Justícia va jutjar l'home acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa al nostre poble. Els fets es remunten al 2023, quan l'home, marit de la víctima, va apunyalar-la en diverses ocasions i seguidament va tractar d'acabar amb la seva vida asfixiant-la. Concretament, l'acusat va assestar fins a 14 ganivetades a la seva dona amb l'intenció d'acabar amb la seva vida. Pensant que estava morta, va embolicar-la en un plàstic gran i va marxar. Ella, però, només estava ferida i el va poder denunciar. I el 2021, és a dir, fa 5 anys, el preacord entre empleats i direcció de Novartis Sandoz recol·locaria 83 treballadors a Palafolls. Els empleats i la direcció de l'empresa farmacèutica Novartis Sandoz van arribar a un preacord per tancar la planta que la companyia tenia a les Franqueses del Vallès. Segons Comissions Obreres, el tancament de les instal·lacions s'efectuaria el desembre del 2024 i el sindicat afirmava que s'havien previst mesures no traumàtiques pels empleats. En aquest sentit, Novartis Sandoz va oferir recol·locar 83 dels 117 treballadors de la planta de les Franqueses a la fàbrica del nostre municipi amb una compensació de 20.000 euros per trasllat. Al principi, d'acord, també contemplava les baixes voluntàries, que serien compensades amb 45 dies per any treballat i de prejubilació pels treballadors més grans de 55 anys. I el 2016, la festa del cel fa 10 anys es cancel·lava després de la negativa de Calella. La ciutat va rebutjar la proposta dels organitzadors de la celebració que havien trucat a la porta dels ajuntaments de Pineda i Calella perquè l'acollissin després que Mataró decidís no donar continuïtat a l'esdeveniment. L'alcaldessa del moment de Calella, Montserrat Candini, considerava que aquest tipus de festa no encaixava amb el model de la ciutat. Inicialment, l'alcaldessa havia dit que caldria analitzar la proposta per estudiar-ne la viabilitat, tot i assegurar que no era una prioritat del consistori. Una de les opcions ja descartada era també fer-ho conjuntament amb Pineda de Mar, que tenia una posició molt similar a la de Calella.

0: I ara, com és habitual, el que hem de fer és connectar amb el nostre company, amb el Quim Serra, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica del temps. Hola, Quim, bon dia.
1: Aquest migdia, de moment, tenim unes temperatures que ja arriben cap als 33 graus a l'interior de la comarca i els freguen els 30 també a prop de la costa. Una situació meteorològica que ha de continuar al llarg dels pròxims dies, marcada justament per això, per les altes temperatures. De fet, demà pujaran una mica en relació a les d'avui i de cara al cap de setmana encara seran més altes. De moment, sembla que divendres tindríem unes temperatures que es mantindrien sense canvis o fins i tot podrien recular una mica la franja costanera amb una augment dels núvols a la tarda, que fins i tot arribarien a tapar el cel, però sense deixar precipitació aquí a la costa. Sí, hi haurà algunes tempestes al Pirineu i Prepirineu, però no han d'arribar aquí a la comarca. Només arribaran la desfeta, les restes de les tempestes en forma de núvols alts i mitjans que poden arribar a mig tapar una mica el cel i poca cosa més. Per la seva banda, els vents de cara a aquesta tarda, com aquest matí, seran més aviat fluixos, com a molt lleugerament moderats als dos extrems del litoral maresmenc, tant a la costa del Maresme Sud com l'extrem nord de la comarca. En qualsevol cas, amb vents poc destacables, tot això en una situació marítima que estarà dominada pel marejol a marees de mar de fons. De cara a demà es mantindrà el temps tranquil i assolellat i, com dèiem, de cara a divendres hi haurà més núvols, però seran núvols poc importants.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

Finalitzem l'informatiu d'avui, com és habitual, repassant quines han estat les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'Ajuntament recupera el servei d'atenció psicològica per dones després de 12 anys d'inactivitat. Aquesta prestació s'ha reprès aquest 2026 i ja es troba plenament operativa amb una desena d'usuàries. Per accedir al suport cal estar empadronada al municipi i sol·licitar una valoració prèvia a l'àrea de serveis socials per avaluar el motiu de la demanda i evitar duplicitats amb altres tractaments. El servei ha estat dissenyat per atendre processos de dol, separacions i angoixa. Aquesta represa ha anat acompanyada d'una actualització de la normativa municipal per incloure formalment l'atenció a les dones més enllà de la infància i l'adolescència.

I s'ha organitzat una ballada comunitària al castell per observar l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. Sota el lema Mira amunt, viu l'eclipsi, el consistori ha preparat una activitat per seguir en directe el fenomen que no repetia de forma tan clara des del 1905. Tot i que al nostre poble l'eclipsi no serà total, es podrà veure com la lluna cobreix el sol en un 90%, motiu pel qual l'Ajuntament proporcionarà ulleres de protecció homologades a tots els assistents. La jornada tindrà un caire festiu amb sopar popular a l'aire lliure i un concert acústic de la Palafollenca Pèl Roja per amenitzar l'espera en un moment com aquest.

I l'associació FM Circ ha obert ja les inscripcions pels nous tallers d'acrobàcia aèria del curs vinent. L'entitat local prepara ja el seu cinquè any d'activitat al nostre poble amb tallers de teles, cèrcol aeri i corda. Com a novetat pel mes de setembre, les classes passaran a impartir-se dijous i s'ha decidit dividir el grup infantil en dos a causa de l'alt volum d'inscrits. L'activitat busca combinar l'esport amb un fort component artístic i creatiu que, segons els organitzadors, sovint esdevé també una forma de superació personal i teràpia pels adults.

I finalment hem marxat cap a Blanes, on la pirotècnia valenciana ha fet història en guanyar per sisena vegada consecutiva el concurs de focs de Blanes. L'empresa s'ha proclamat guanyadora de la 54a edició del certamen internacional, assolint una fita inèdita perquè cap altra companyia havia aconseguit tants premis seguits. L'espectacle ofert diumenge va obtenir 458 punts, superant les propostes de la pirotècnia Xaraibia de Galícia i la Jinli Fireworks de la Xina. Amb aquesta victòria, l'empresa s'emporta un premi de 6.000 euros i s'assegura la participació en la propera edició del concurs, així com també en altres activitats. La trajectòria de l'empresa valenciana a la Costa Brava és impecable perquè ha guanyat de forma ininterrompuda des de l'any 2019.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 29 de juliol del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com sempre, gràcies per estar un dia més amb nosaltres. Totes aquestes notícies les podeu trobar disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: imagen lo dice todo. El panorama
1: terrible, apocalíptico.
0: Persona que logró...
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no...

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaporir la millor música.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7